Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: ridiculous.
1: Escoltes, Icar.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: de Gorski. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables y la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Sembla que estigueu anant... Quina floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Diana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim el món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergas.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat,
3: Tot. Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i The DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà, i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, de The Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
0: La nit a Oriol no li ha anat gens malament, The Pitt.
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, per tant,
0: sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I, mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant, ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs, a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, la Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Luminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat, a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort, ara fa poques setmanes, de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè... Vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 5:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte.
0: Gràcies, adéu. Arribem ja a 5:45 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
4: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
4: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, eh? També
4: sí,
0: t'ho dic, eh?
4: Vull
0: dir
4: però
0: que...
4: no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
4: sí, però no.
0: No se't para la patata sí, de mirar.
4: Justament
0: no.
4: La Marta,
0: és que
4: és com
0: que
4: una boja, saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
5: No perdem el nord.
4: Exacte.
0: Sí. Bé, en tot cas, ja ho sabeu, hem d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra... El tenim per aquí, a l'Ot, ara.
6: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la litúrgia, el museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: 5:15 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues, alerta, han descobert als 40 anys que són germanes.
5: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
7: It's like when I see you, it's like... I'm home. I've always
8: quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Heath Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista de Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
4: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
4: Home, home, quina desinflada pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula.
3: Ho feu amb mi?
4: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis.
2: Va. No
3: beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm la taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
1: Això és fals esplais.
5: Sí, em recordàvem una colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
5: Sí.
0: Ah, sí, ja. Una altra.
5: Vols que ho fem?
0: Ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
6: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
7: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
6: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
8: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
9: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima...

0: Las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
1: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
2: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucosos que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
3: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
4: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
3: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
5: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
3: Os digo, siempre que estoy bien.
5: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
3: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
5: Si no mal. Y del amor también.
3: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
1: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
6: Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie.
1: Ai, què sabe nadie, Lara? Què sabe nadie?
2: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
7: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino, porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un silencio muy fuerte, y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
1: I aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
8: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros, i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
1: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
2: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54. Opa! Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
1: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences...
2: És un misteri, sempre.
1: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
9: Bon dia, matiners, com esteu?
10: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
9: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia... és la de Strong Enough, de Cher, del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
10: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: Dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. De Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí".
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors, unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Se segueix si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el tenim. Home, i tant. Oriol Serra, molt bon dia de nou.
9: Ara sí. Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pit.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering all my
0: respect. Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pit arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, The Pit, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, The Pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Lofton.
12: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something else.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit els Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades, o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi em va agradar molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica, ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
13: No cal que ho recordis.
0: Sí, sí que recordes.
6: Us he de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Aviam si us agrada a vosaltres. Vinga, anem-hi.
6: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. Sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
6: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
13: Però m'encanta perquè te la jugues tant així.
0: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estic.
13: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
13: 700.000. 200.000.
0: Espera, un moment. 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
13: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
13: 700.000, és que em sembla molt...
6: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
6: La major, és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
13: Home, és que 3 milions...
0: Què? Quants n'hi ha?
6: A veure, n'hi ha 350.000.
13: Anaves bé amb el 3, Carrelies.
0: Lara, tu t'hi has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
14: Sí, guanyar la Marta.
0: Ai,
14: Marta 200.000 ha dit, no? 200.000.
0: La
14: Marta
0: és 200.000.
14: I la Lara 200.000.
0: Ah, que has dit 700. M'he confós jo. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
14: Us estic atrapant. Mira, ja.
6: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit. Perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos.
14: Clar,
6: llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
6: Vinga, fins ara.
0: Tres quarts de 6 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
15: Tu li podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
16: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
15: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
17: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
15: Carles Vinyoles.
16: Vinyoles, sí.
15: Quin tro de veu.
16: Un tro de veu. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
15: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
17: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
15: Clar, Moneda.
16: Sí, Jonathan Moneda.
15: Un altre tro de veu, no?
16: Sí, i bé, i un símbol i emblema d'aquesta casa.
15: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
16: Sens dubte, sí.
15: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
18: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 3:15. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui, especialment, anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor al rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs
0: passa.
18: Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer, sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
18: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93-201-7474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
19: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
20: Home, d'enhorabona.
21: Moltes gràcies.
20: Avi Bassas, l'avi Antoni.
21: Bueno, no cal insistir.
19: I les iaies.
22: La iaia costurera.
20: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
19: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
20: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
23: Serà un lío.
20: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
24: Sex.
23: Francesc.
24: Sexca.
25: ¿Cómo?
20: Franches.
24: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
26: O cada uno me llama como quiere.
19: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
27: Adiós.

0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Molt bé, que has dormit millor avui.
1: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, estic fent com un moret.
0: Sí.
1: Un moret de pedra seca.
0: Ah, mira-li, ja paleta.
1: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
0: Sí.
1: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
0: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
1: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
0: Ui, per favor.
1: Jo t'enviaré la foto.
0: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
1: És que ara em vindràs a donar lliçons, a veure de com...
0: He de dir-te que jo sóc molt manetes, eh?
2: Molt manetes,
0: Eloi,
2: sí.
0: Aquí
2: sí,
0: t'estàs equivocant, eh?
1: Doncs puja aquí.
0: Sí, això.
1: Tu, o sigui, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
0: clar,
1: i a sobre vas a fer crossfit, ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
0: Sí, sí, sí, sí. El mur és molt alt o no?
1: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com nosaltres. En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
1: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37, i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa, i en previsió d'aquest canvi.
0: A veure, demà... aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
1: Demà a la tarda.
0: Demà a la tarda.
1: O sigui, demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models ara durant aquest matí que vagi sortint s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
0: Doncs haurem d'estar alerta amb aquest
2: canvi. Sempre els dimecres, eh?
0: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
1: Sí, sí.
0: Tens tota la raó.
1: Portem aquesta ratxa.
0: A veure què passa.
1: La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
0: Sí, ho esperem, sí, ho esperem. Escolta, vigila amb el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
1: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
0: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et don el vistiplau de tot plegat.
1: Te'n riuràs.
0: Segur, això segur.
1: De les zones i del guerxo que ha quedat.
0: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu, Lara García ha fotut el camp.
2: Sí.
0: Vaig, ja està. Doncs
2: vinga. Lara.
0: Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
0: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu, adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: I com cada dia estem fent ronjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
2: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
0: Jordi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com està, Jordi?
4: Bé, mira, aquí llevat ara al matí.
0: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
4: De moment amunt anem fent.
0: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
4: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
0: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
4: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
0: Quants?
4: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
0: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
4: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
2: I teniu una parada, oi? En
4: sí,
2: un mercat.
4: Una, Sí, una al Mercat del Centre i una al Mercat de Mat.
0: Que això entenc que es deu multiplicar, o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí a primera hora és hora de reparto.
0: Clar.
2: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, saps? Lara.
4: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant. Això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de avui en dia les generacions pugen diferent.
0: Clar, digue'm, Lara.
2: No, dic si et faria il·lusió, tu, Jordi, que ella ho continués.
4: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que puguem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
4: Sí, és una mica complicada, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
2: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes, ara? Quina està en el seu moment més òptim?
4: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són molt bones.
0: Bé.
4: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
4: Ara estan en el millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
4: Vale, perfecte, gràcies, merci.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu,
0: Jordi. Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia. Adéu.

0: música de Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara mateix.
1: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard.
2: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca, i un besito, i no em treguis al programa.
3: Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
4: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
3: Bé, no puc dir que no.
4: No.
3: Doncs això, comencem.
4: Quan t'ho diguis.
3: Doncs, va, comencem ja.
5: Eh? Puc fer un altre mil gràcies?
6: Vinga, fes.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que em valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Esclar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Ah, moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, formal, allò. Però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos. Que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú, pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través, també, de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com em pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant. Igual que vosaltres, probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques, que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors, això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fet per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i bé, i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà, i realment doncs bé, li van donar un premi a l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, amb activitats de divulgació, etc. No? I, bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... I la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal... Em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblidi de les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí. Hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar per petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones. Les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la... No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: és no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem enrere.
5: Jo soc... Tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diu, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig el quilo i mig de sardines?
2: Doncs,
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig el quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.

0: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
1: Hola, bon dia. Bona tarda.
0: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
1: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
0: I de la Nerea Alzo, què n'hauríem de saber?
1: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com aquesta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
0: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo Carrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
1: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que hi feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
2: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar el carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
0: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
1: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
2: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, se va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó i va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
0: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc quan tot el territori se la fa seva, no?
1: Sí, és clar, és que el carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
0: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
1: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uns pares tenien botiga de roba i quan anaven a Barcelona a buscar roba moltes vegades s'hi quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare, t'imagines que ara tu que sé el carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Era de dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico Alsina i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare.

0: La sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia esta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, ja agafarà alguna cosa, ja farà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens, sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
1: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
2: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
0: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades hi canto el carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això, i també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista, que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
1: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la cava és cançó popular nivell premium, eh?
2: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
0: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo... de més jovenita sempre, el carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet, i llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia, i llavors pues, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
1: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
2: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
0: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt, i el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
1: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del carrilet.
2: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
0: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
5: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
6: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, Fondita Mexicana o Mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
5: Doncs a la Paloma Fondita Mexicana,
6: yeah,
5: me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
6: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no?, que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no?, la textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no?, hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no?, i és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és, bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot aquell, tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
5: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón. Per què hi posem aquest èmfasi, aquest on, a darrere?
6: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no?, i que tot el son i tot, i si resumem que les paraules importen, per mi Ricardón és, bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa, o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no?, al restaurant. És una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó, i estic aquí per ajudar-te, no?, per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
5: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents, i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no?, per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
6: Sí, s'ha d'aprendre... Sí, bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no?, llegir una mica la gent, no?, com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no?, o si diuen good morning, o... jo sé pas, no?, paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen també. Sembla una mica com molt... com
5: materialista. Com un escàner, gairebé, eh?
6: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
5: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assidua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
6: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure... I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no?, el Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
5: sí,
6: era...
5: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
6: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu... Diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido. Perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí? O coses, no? I quan vas arribar a tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sesudirne a Noia, no?, per visitar Caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana, radialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia, jo me recordo que va dir com que, sí, tota la gent diu, no?, quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les paraulotes. Sí, les paraulotes, no?, diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar. I merci, o per favor, o saps com... O bon dia. N'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes. O mercès, o gràcies, no?, també. I amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com dic abans, com he dit abans, com que el son, no?, la música, fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, és prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
5: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més, les situes en geogràficament, històricament, no?
6: Sí.
5: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
6: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim, perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria sariado, normal, no amb la S, normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
5: sí,
6: no?
5: Com de sacsejar.
6: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no?, que no sí, volem sí. parlar avui.
5: No cal anar a les sèries de Netflix, diumenges, no?
6: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no?, els meus tiets, no?, que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no?, el peix a la meitat, no?, elles no le treuen, no le quitaven, no?
5: No
6: le
5: treien
6: no le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona, també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no?, de la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I però que ho fem, la veritat.
5: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges. Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
6: Però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
5: sí,
6: coses.
5: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
6: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general. A la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per un, tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
7: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
8: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: Molt bé.
9: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
10: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
11: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill. Les estrelles no es mouen en el firmament. Bé, es mouen totes en bloc, però això és perquè la Terra gira i sembla que el firmament giri tot conjuntament. Els planetes, en canvi, es desplacen a través de les estrelles i les constel·lacions. Un dia estan en una posició del firmament i al cap d'una setmana s'han desplaçat fins a un altre punt. De fet, el nom de planeta significa errant o rodamón en grec. Per tant, pels antics, hi havia estrelles que estaven fixes i planetes que es movien. No sabien què eren els planetes, però totes les civilitzacions els van associar a les seves divinitats principals. D'aquesta manera, els hi van posar noms de déus i els van atorgar propietats divines. A nosaltres ens han arribat els noms dels déus romans. Mercuri, pels romans, era el missatger dels déus, perquè és el planeta que es mou més ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè generalment l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera fira d'oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant baixen 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada uno de les crisis.
1: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
15: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
16: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona, i tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
15: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
17: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
1: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
18: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al Pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
1: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa en De Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça en rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup

0: tant Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
1: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
2: así de claro lo tienes, ¿no?
1: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F, que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou. I és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa. I, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia. I anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar. I es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena. Però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així,

Ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura n'és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari que serà el que donarà realitat, no? A solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar, doncs per nosaltres ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten doncs, d'aquest finançament, no? i de polítiques, diguéssim, governamentals que resolguin, doncs, aquestes qüestions. I, per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant, doncs, ser ateses. Pot, fins i tot, tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu, i mentre, no?, i anar treballant plegats per arribar, doncs, a aterrar, doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard, el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i, per tant, és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però, sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no?, per número, la climatització al seu centre. Així que demanem, doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès, i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
2: Iolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: I no deixem de parlar d'educació, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Biada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que em feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector, i he decidit, doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar, doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels encastats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
2: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. Y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, no se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
2: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia, por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadores y con esta inseguridad para la ciudadanía.
2: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
2: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'ells. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
14: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
15: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
16: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
17: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
18: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
17: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
3: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Uau, uau!
5: Adéu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts. 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
9: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
10: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram a ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7, aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues, l'autopista C32 de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa incidències hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident, de moment hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu, sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant, o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. I alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu. Hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
12: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
13: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
12: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
13: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
12: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
7: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
7: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
14: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, pues, la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest factor, fenomen, doncs, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I, per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats diguéssim, que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones doncs a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
7: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
14: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions pues, està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el Pla Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
7: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
14: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic pues, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització de adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
7: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara. Però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitós. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
16: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
17: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
16: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
18: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros, no se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
7: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
19: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. i per tant esperem doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que per tant puguem veure doncs, el més aviat possible doncs, les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots. No?
7: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a les Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
20: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a

del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, al conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: Amb 5 minuts arribarem a 9:15. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de 4A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
4: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
2: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
5: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
6: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
7: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
6: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar en els pròxims 5 anys tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
7: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
6: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
4: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
2: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
8: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORA 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
9: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos. I tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
8: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge.
2: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
10: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
2: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
11: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions del lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
12: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
11: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació, i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
13: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o... Qui faci això estarà fent un frau.
11: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat de lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
2: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
14: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necessitat del litoral català. Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. Y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
15: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
16: La meva filla de Ripoll se'm diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i ja tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
15: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
2: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
17: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
17: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
18: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle. I si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
17: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
18: Home, els inconvenients, primer, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, diguem, elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
17: Ja per acabar, trobeu a faltar doncs aquesta mirada metropolitana?
18: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
17: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
2: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
19: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
20: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
19: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
21: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
19: qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
1: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
5: así de claro lo tienes, ¿no?
1: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
19: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
22: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
19: Adéu.
22: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
5: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
0: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més educació. Heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que s'ha de fer. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència. Que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... No per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates a conservadors i verds en els països occidentals i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs. Com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi han hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. Sí, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut 3 directors i 3 directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Les empreses són un element fonamental.

0: Això ja ha canviat.
1: Sergi Basco, professor d'Economia.
0: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, que siguin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític seria molt més correlacionats.
1: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
2: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
1: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
2: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
1: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
0: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern. Dir, o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc el lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal, Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Això sí que és un cas, potser, Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques, i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber, com a polític, que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant, fa que no tinguis els interessos que puguis tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. darrere s'hi impliquen altres governs com el xinès.

0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials a altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
2: Crec que són acceleradors de processos.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
2: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, que això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
0: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
4: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
4: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaria tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
0: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
5: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
5: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
0: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions, en mans de partits governants, suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
4: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat, moltes vegades, compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, però normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
0: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
6: El CAC és una autoritat independent.
3: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
6: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'hi ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
0: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
6: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions podria estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos. Si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
0: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
6: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer. Podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
7: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
0: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
4: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
5: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
0: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol també en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
2: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i, finalment, donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí, també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:45 del migdia. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors, que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
1: Gràcies, Marta. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs, sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs, era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
5: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
6: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament. I ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
6: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus, amb 12 anys. I, bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà, ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
6: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen. Era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
7: J'étais resté chez mes oncles ici à Toulouse.
8: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: Voilà.
9: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
1: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
1: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
6: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado. I va baixar a veure-la, i és curiós, perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita, però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
1: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Arabell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
1: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, les tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
1: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
7: a rechercher y son venus.
8: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
7: Això va ser en abril 43.
3: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
7: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
8: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí, i així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
7: Sí, là que j'ai commencé a treballar per la resistència.
5: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
7: Jo
8: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
7: I dessous je mettais le matériel.
1: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos?
3: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
10: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si... ¿y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
1: La Nebuda. La Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
10: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época, y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
8: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
3: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
8: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
3: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
7: Avec de fue...
8: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
1: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
8: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
3: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
7: On arriba la presó de Sant Michel?
8: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
7: La Gestapo d'ici de Tolosa.
3: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
7: I ce qui nos ha sauvé...
8: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la alliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
1: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.

0: les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Bon dia, són 2:15. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus del lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano Maspons, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers. El govern municipal considera que la realitat del municipi encara fa necessari mantenir aquest topall.
1: I si dins d'aquesta zona de mercat residencial tensat, entre d'altres, doncs ens permet que es limiti els preus del lloguer. Ens permet topar i, per tant, doncs, que no es vagin incrementant de forma progressiva, no? Com es troba molta gent que està en el seu habitatge i que la persona propietària doncs, puja doncs, uns increments de vegades inacceptables.

0: inexplicables i abusius, permeteu-me dir també, i això doncs fa perillar moltes vegades la permanència en aquest habitatge. Per tant, com vam dir a l'estiu, quan vam saber-ho, que presentaríem al·legacions, que no estàvem d'acord, que calia tenir en compte quina era la situació real de Mollet.
1: La proposta per retirar Mollet de la zona tensionada es basa en diversos indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de l'habitatge. Entre aquests criteris hi ha el percentatge de salari que es destina al pagament de l'habitatge i l'increment dels preus en relació amb l'IPC. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. La iniciativa s'emmarca dins el pla educatiu d'entorn del consistori molletà i enguany girarà en torn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. La ponència titulada Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius serà càrrec de Laura Torrella, directora del Centre de Salut i Benestar de Barcelona i formadora des de fa més de 12 anys. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues avaries, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
6: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
5: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa en propietat compartida amb la FEDME i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitres, a l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Bon dia, són 12:15. Us parla Carla Ramos. El Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. Durant la presentació es va explicar que el llibre combina el rigor acadèmic amb un llenguatge accessible. Duran, format en medicina, filosofia, ciències religioses i teologia bíblica, analitza els evangelis per identificar quatre dimensions essencials de la persona: la física, la mental, l'emocional i l'espiritual. Així ho ha explicat a Ràdio Mollet.
1: Curiosament, el llibre el que fa és la reflexió de que cada un dels quatre evangelistes ens apropa a un Jesús des d'aquestes dimensions diferents. Llavors és una reflexió, una aproximació a una mirada del Jesús històric, del Jesús persona humana, des de cada una d'aquestes quatre dimensions que explicarien a l'ésser humà com som.
0: L'obra parteix dels relats dels evangelistes Marc, Mateu, Lluc i Joan, que segons l'autor ofereixen diferents mirades complementàries sobre Jesús. Aquest enfocament permet entendre millor les seves accions, els seus ensenyaments i la seva relació amb les persones i també amb Déu. I per altra banda, us informem que amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. Fer més esport, cuidar-se i començar una activitat física són alguns dels propòsits que moltes persones es marquen amb l'inici del nou curs. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda de persones que decideixen començar a fer esport i incorporar l'activitat física al seu dia a dia. El propietari i entrenador d'Avant, Àlex Musac, explica que el setembre és un moment especialment actiu pel centre. Moltes persones aprofiten la tornada a la rutina per fer un pas endavant i començar a cuidar més la seva salut. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidor, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que se l'ha detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior, amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
5: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
6: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
8: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
10: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi de llistat de zones de mercat residencial tensionat. La regidora d'Habitatge defensa que les al·legacions presentades busquen garantir un habitatge en unes condicions assumibles. També us informem que el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i també propera. I amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet ve durant aquests dies... Durant aquestes setmanes, un augment de la demanda. I per acabar, l'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. Enguany, la iniciativa girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
0: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
3: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

Bon dia. Comencem el combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a un poeta local que ja hem fet algun llibre seu alguna altra vegada, Israel Clarà. Tenim a les mans un llibre anomenat Tahir, que va guanyar el Premi de Poesia Maria Oleart Alella. Israel Clarà va néixer a Badalona, però viu aquí a Mollet ja fa alguns anys. Va estudiar filosofia i música al Conservatori del Liceu i va ser editor. Ha traduït poetes del Renaixement i ha fet llibres com Pluja de nit, Finestra líquida, Gineceu, que l'hem fet aquí al programa, i avui, com us deia, farem aquest llibre Tahir. És un poema, i tots els poemes d'aquest llibre són basats en el món àrab. El primer poema porta per títol La pluja a Nixapur. Una pluja tranquil·la sobre els testos besa els ulls de Fariduddin Antar. A Nixapur hi ha pocs homes honestos. Hi ha el superb, l'envejós, el cruel, l'avar. Els ocells són allà més purs, més llestos, més alts que les columnes de l'atzar. I sols Fariduddin recorda els gestos translúcids i diàfans d'aquell mar. Que 30 ocells solcaren fins al somni, la pluja acompanyant-los pels miralls, desafiant tempestes i l'insomni. La fràgil transparència dels cristalls. La pluja al jardí que atar hostatge mentre els ocells no tornin del viatge.

El següent poema hi surt la paraula atles, que no té el sentit d'atles de mapes, sinó el personatge Atles, però agafat amb un sentit genèric. Atles era el personatge mitològic grec que sostenia la Terra. Se representava que la Terra era plana, la sostenia Atles damunt de les seves espatlles, i Atles estava de peu damunt d'una tortuga gegant que navegava en un mar, en fi. Però aquí Atles està agafat amb un sentit genèric de personatge que suporta el món. El títol del poema és Presa del mar. Et pren el mar, el sol, i amb desmesura, Atles d'un món més fèrtil que la terra, dels tarongers de Jaffa. Hi ha la guerra, el blanc de les ninetes, la censura que s'imposen els ulls davant l'obscura desolació, i a l'aigua de la gerra cauen brancs d'olivera, que no serra de brotar als jardins de la impostura, als becs dels coloms, a la tristesa. Vas proclamar les fases de la lluna, l'ocell que s'esperava allà a la fresca i girava a la roda de la fortuna. T'havies fet del sol, n'eres la presa, damunt el mar la llum d'una arabesca.

El següent poema surt la paraula Zhuangzi, o Zhuangzi, que està en mayúscula, és el nom d'un lloc, d'un poble o d'una contrada. El títol és L'absoluta rosa. Potser la papallona de Zhuangzi era ell mateix, o era ell les seves ales, i somiava d'altres daramsales, un altre Nixapur, un nou destí per al poeta zen, xinès, sufí. Tots els que van pujant per les escales del paradís i passen per les sales de l'amor, de la mort, del que és diví. Diuen que Homer i els músics dels imperis eren cecs per conèixer cada cosa amb el tacte. La flor, els ocells eteris, el perfum absolut que se'ns imposa i que ofereixen els meus ulls aeris, secs per a tot, excepte aquesta rosa.

El següent poema porta per títol Auflor, és a dir, au com ocell, amb un guionet al mig, o sigui, com si fos una flor que alhora és ocell i viceversa. Ningú no va saber d'aquella flama el reflex més intens, ni quan, ni on, ni per què era l'auflor que algú confon amb l'univers que la conté i aclama. Ningú no ho va saber, ni el monograma d'un pètal d'au, plomes de flor al món, i les coses que són mentre no són, o no se sap la magnitud del drama. Però just en el centre de l'esfera rebroten els jardins primordials, després d'una profunda i llarga espera. Reneixen fulles, branques, troncs, carnals arbres d'hivern, eterna primavera, on els ocells mai més no són mortals.

La rosa profunda. Rosa profunda. Rosa veritable. La més rosa dels rosa de les roses. La que s'assembla i és totes les coses. La més astral, real. Flor perdurable. A pesar que en els ulls se'm fa lloable el seu record, ceguesa, tu m'imposes un dibuix diferent i no reposes de fer-m'ho tot estrany i inabastable. És el que intentes, però jo et proposo aquell joc que ningú ja no et proposa, el de tornar la llum més llum, i goso declarar-te, com ja ningú no gosa, la rosa de les roses, mentre et poso just al centre dels meus ulls de rosa.

Elogi del mirall. El vell poeta còsmic argentí maleïa els miralls perquè li deien les fantasmals imatges que li feien mal on els ulls disposen qui és qui, què és què, i cada cosa un arlequí de bombes i colors. Les nits distreien la ment de tantes ombres i els dits creien vestir la lluna, absent de blau marí. A mi m'atreu molt més aquest elogi solar, lunar, oníric del mirall. L'estricta vermellor dels fruits de goji, els set colors del prisma d'un vitrall i el cant de llum rere el paper d'un soji, dels ocells de les branques del cristall.

Faridudin Attar. És un nom propi, nom i cognom, suposo. Amb les etèries mans d'ocell del persa, escric sures a l'ègira del sol, fins a l'oasi de Yatrib, on vol el vell Daud reprendre la conversa amb Sulaiman, per dir-li que fa segles se'ls va donar el llenguatge dels ocells i els reflexos d'or de mil anells d'un déu que imposa inamovibles regles. Attar de Nixapur present la llança, travessar el cor tan fràgil de la rosa, i lluny de l'elegia o la lluança, se sacrifica ell sense la nosa del vers ni la cuirassa, mentre avança cap a la mort, igual que fa la rosa.

Ara sentirem una peça de música àrab, andalusí, anònima, que va ser arranjada posteriorment per un compositor egipci, que es deia Muhammad Alp al-Rahim. La peça de música es diu Lama Bada Yatatama i la canta Lena Chamayan.

Bé, doncs, després d'aquesta mica de música, tornem als poemes d'Israel Clara. El següent poema porta per títol Hafez de Shiraz. El teu divan, Hafez, serà el misteri de les flors i els ocells no revelats. Plomes i pètals, testament aeri d'astres, il·luminant bordells, ciutats. D'estels promiscus d'hàbit adulteri, d'estrelles i cometes desolats, i de lluernes sense nit ni imperi, i mars d'algues i plàncton oblidats. Abans que la invasió final no arrasi l'amor, desprens rubins, fas i desfàs els verds i els blaus de l'aigua d'un oasi, i entre poetes de la llum te'n vas. Quasi l'últim adeu, ocell floral, i quasi l'últim pit negre amb rosa de Shiraz.

Un altre poema dedicat a un altre poeta àrab. Aquest porta, es dedica a Omar Khayyam. T'escric amb l'esperança dels ancestres, poeta ingràvit, i amb els dits de tinta vermella de la sang o d'una cinta que fa possible el ram de flors silvestres que t'ofereixo sota les finestres de la nit impertèrrita i sucinta. Vell poeta, el color de l'ombra pinta monstres en els meus ulls arcans, rupestres, i et veig perdut per l'ànima i m'invento que ets el meu primer pare, com Adam. Retorno a antics hexàmetres i em sento un pes lleuger i efímer. Sols un gram d'aquesta gran bellesa que presento del grec, del persa o teva, Omar Khayyam.

El poema següent porta per títol Sonet apòcrif. Surt la paraula apotzemes, que no el trobo al diccionari, però sí surt en el TemCat. La paraula kanji, que són caràcters que s'usen en japonès, amb altres caràcters, que són d'origen xinès. I després, alifat, que són caràcters de l'alfabet àrab. Sonet apòcrif. Com feu Borges, com va fer Tanizaki, no escriuré cap elogi de les ombres. Ja no veig alfabet, no veig els nombres. La foscor fa que res ja no destaqui. Però em queden els mites, l'art, el raqui, les bruixes amb apòtzames i escombres. Encara alguns reflexos i penombres, l'esperança que l'últim Déu s'aplaqui. Em recorda la llum, i jo la imito. Algun ocell antic m'acosta el bec, sempre vinent i disposat al ritu. No em torben els hexàmetres del grec, ni el kanji o alifat, perquè milito en la cap importància d'estar sec.

El següent sonet surten unes quantes paraules d'aquestes. Aleph és la primera lletra de molts alfabets semítics. És el que en grec diuen alfa, la primera lletra. Aleph també és la primera lletra però de l'alfabet àrab. Tau és una lletra de l'alfabet grec i també és una constant matemàtica que equival al doble de pi. Tiresias era un endeví grec que era cec. I sinestèsia és una experiència sensorial que consisteix en associació de sentits, com per exemple olorar un color o coses d'aquest estil. El títol del poema és Papallones. Pels somnis volen papallones negres i a les mans se'ns en moren d'ales grogues. L'aleteig que veneres i prorrogues, dansa de lepidòpters grocs i negres. Completen Aleph, Aleph, taus i omegues, alfabets de volàtil procedència, i amb plomes de fugaç incandescència et salven de les aigües on t'ofegues. Els àtoms de la nit són invisibles i cecs els ulls tan lúcid de Tiresias per un atles de cels inaccessibles, el crepuscle dibuixa sinestèsies i es reflecteix en tots els grocs possibles, com fan les papallones indonèsies.

Beatitud del prisma. Fa molt de temps, i encara és elegíaca, la llum del fons de l'aigua cap a tu. Aquest salt de cascada d'Iguaçú que no iguala cap força dionisíaca. Et sé lluny, i l'aigua és afrodisíaca del desig dels teus ulls. No et diu ningú, àngel meu, i pels límits del tot u, la lluita és prometeica i demoníaca. El vermell, el taronja, el groc i el verd es mesclen amb el blau, l'indi, el violeta, i l'amor que s'hi guanya i que s'hi perd és el que tinc, amat i amic asceta, la bellesa profunda del que és cert, la certesa absoluta del poeta.

gavines en un pati de Barcelona. Les recordes xisclant per la teulada, exactíssimes ales de gavina, amb becs de peix i escuma blau marina en la casa dels avis oblidada. I les recordes per qui feia estada la seva gran tristesa que et fascina, l'amor entre Pierrot i Colombina, com en una òpera deshabitada. Les recordes pel lent calidoscopi de les imatges mortes mentre calles. Eren el teu radar, l'hivern i l'opi, les grans de les nítides troballes, i el que impedia que l'amor s'apropi entre plomes i dies de rialles.

Diligo ergo sum. Això ja sabeu que és llatí. Em dius l'àlgebra estricta de la rosa, les dimensions precises de l'espai i el ràfec de la lluna en què, desclosa, espera que la lliguin a un norai. La lluna, que amorosa i que reclosa, només brilla al cel del teu bonsai, rosa de plata que, lunar, fanosa als arbres que no et van conèixer mai. Sóc el ritme invertit de les marees, l'amor de Schubert que enterrà aquest món, l'estival lentitud, les azalees, les ales assassines de Badon, un cementiri astral d'herois, idees i la cendra de tots els que no hi són.

Bé, doncs, aquí s'acaba per avui el nostre programa del Combat dels Poetes, dedicat al poeta Israel Clarà. Que passeu molt bona setmana.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
2: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
2: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 15 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. La regidora d'Habitatge defensa que les al·legacions presentades busquen garantir un habitatge en unes condicions assumibles. El Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana al Jesús dels Evangelis de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària en Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. I amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. El Centre d'Entrenament Personal Avan de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. Enguany la iniciativa girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. Mollet va ser inclòs l'any 2024 en el llistat de municipis considerats zona de mercat residencial tensionat. Ara, però, la Generalitat planteja deixar-lo fora d'aquest àmbit de protecció, una decisió que l'Ajuntament considera que no s'ajusta a la situació actual del mercat de l'habitatge a la ciutat. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano Maspons, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers. El govern municipal considera que la realitat del municipi encara fa necessari mantenir aquest topall.
2: I si dins d'aquesta zona de mercat residencial tensat, entre d'altres, doncs ens permet que es limiti els preus del lloguer. Ens permet topar i, per tant, doncs, que no es vagin incrementant de forma progressiva, no? Com es troba molta gent que està en el seu habitatge i que la persona propietària doncs, puja doncs, uns increments de vegades inexplicables i abusius, permeteu-me dir també, i això, doncs, fa perillar moltes vegades la permanència en aquest habitatge. Per tant, com vam dir a l'estiu, quan vam saber-ho, que presentaríem al·legacions, que no estàvem d'acord, que calia tenir en compte quina era la situació real de Mollet.
1: La proposta per retirar Mollet de la zona tensionada es basa en diversos indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de l'habitatge. Entre aquests criteris hi ha el percentatge de salari que es destina al pagament de l'habitatge i l'increment dels preus en relació amb l'IPC. La regidora considera, però, que aquests indicadors s'han analitzat d'una manera massa freda i aritmètica i que no tenen prou en compte la realitat que viuen les famílies i les persones que busquen un habitatge a Mollet.
2: Al final, quan tu apliques un parell d'indicadors de forma freda i automàtica, et deixes de banda una realitat palpable, i és que Mollet i molts altres municipis doncs estan veient com hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és inassumible per les economies de les famílies. Per tant, més enllà de que puguin haver aquests indicadors, hem de veure realment el conjunt.
1: Des de l'Ajuntament també remarquen que el topall dels lloguers és una mesura que necessita temps per poder desplegar tots els seus efectes. Per aquest motiu, consideren que retirar ara aquesta protecció podria ser prematur i obligaria en un futur a tornar a aplicar-la si els preus de l'habitatge es tornen a disparar.
2: I si sortim d'aquest mercat tensat, ens podem trobar que l'any que ve o l'altre hi haguem de tornar a entrar, perquè, evidentment, aquestes mesures es fan per poder tenir un impacte, i el tenen, jo considero que el tenen, però necessitem mantenir-les en un cert temps, durant un cert temps, perquè puguin tenir un impacte molt més durador.
1: L'Ajuntament de Mollet defensa així la continuïtat del municipi dins la zona de mercat residencial tensionat com una eina per contenir els preus i protegir les persones que viuen de lloguer davant les dificultats actuals per accedir a un habitatge assequible. Properament s'haurà de tenir una resolució final i aquesta s'aplicarà a partir del març de 2027.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: El Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. L'autor convida els lectors a descobrir un Jesús que, més enllà de la seva dimensió religiosa, es mostra com una persona que sent, escolta, pateix, reflexiona i pren decisions, connectant així amb experiències comunes a qualsevol ésser humà. Durant la presentació es va explicar que el llibre combina el rigor acadèmic amb un llenguatge accessible. Duran, format en medicina, filosofia, ciències religioses i teologia bíblica, analitza els evangelis per identificar quatre dimensions essencials de la persona: la física, la mental, l'emocional i l'espiritual. Així ho ha explicat a Ràdio Mollet.
3: Curiosament, el llibre el que fa és la reflexió de que cada un dels quatre evangelistes ens apropa a un Jesús des d'aquestes dimensions diferents. Llavors és una reflexió, una aproximació a una mirada del Jesús històric, del Jesús persona humana, des de cada una d'aquestes quatre dimensions que explicarien a l'ésser humà com som.
1: L'obra parteix dels relats dels evangelistes Marc, Mateu, Lluc i Joan, que, segons l'autor, ofereixen diferents mirades complementàries sobre Jesús. Aquest enfocament permet entendre millor les seves accions, els seus ensenyaments i la seva relació amb les persones i també amb Déu. Un altre dels aspectes destacats del llibre és el diàleg que estableix entre els textos evangèlics i els coneixements actuals sobre el cervell i el comportament humà. Duran planteja que alguns episodis de la vida de Jesús poden interpretar-se també des de la comprensió dels processos mentals i emocionals propis de qualsevol persona. Un dels capítols que han destacat del llibre és el missatge històric que tenim sobre Jesús, i en aquest sentit hi apareix un decàleg on s'explica com era vist el Jesús que passa pel segle I.
3: Quin missatge ens dona, què ens transmet aquest Jesús històric, que per les persones de fe esdevé una referència també en espiritualitat, no? I elaboro com un petit decàleg 10 maneres en les que se'ns explica aquest Jesús que passa pel món al segle I i que ens revoluciona la concepció d'aquesta relació entre l'ésser humà i el Déu que ens ha creat.
1: De fet, el director de la Fundació Sanitària Mollet ha comentat com apliquen una d'aquestes quatre dimensions de l'ésser humà en els serveis que presten. L'exemple és el servei de salut espiritual.
3: La veritat és que tenim la sort, des de la Fundació mateixa, per exemple, de desplegar aquestes dimensions també a través dels serveis. Per exemple, el servei de salut espiritual explica una mica aquesta dimensió transcendent, que és antropològica, que no és religiosa. És des de qualsevol mirada, independentment de la religió que abracem, fins i tot des de l'ateisme o des de l'agnosticisme, l'ésser humà és espiritual en si mateix. Per això, en l'hospital mateix, tirem endavant aquest projecte de salut espiritual, o de salut social, o de salut emocional, no? Més enllà de la salut física, que és el que ens ocupa, sobretot, consultes, quiròfanos i tot això.
1: La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, s'adreça tant a persones interessades en la fe com a lectors interessats en la cultura, la història o la filosofia, i convida a redescobrir la figura de Jesús des d'una mirada actual i accessible.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps de la xarxa que ens porta en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb menys fogó. Per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous.

0: I setembre és sinònim de tornada a la rutina, de nous horaris i també de propòsits per al nou curs. Entre els més habituals hi ha aprendre idiomes o millorar el nivell d'una llengua que ja coneixem. Precisament aquests dies, l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet registra un augment de l'interès per estudiar anglès i francès. Des de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet expliquen que l'inici del curs acostuma a portar un autèntic boom de persones interessades a apuntar-se a classes d'idiomes, una tendència que aquest setembre es fa especialment visible en els cursos d'anglès i de francès. L'interès, segons apunta Carles Estrada, cap d'estudis de l'EOI de Mollet, se centra sobretot en els nivells més alts.
1: Nosaltres només fem anglès i francès aquí al Mollet, i sí que hem notat una tendència en general als nivells alts, però de totes maneres també els primers acostumen a estar molt plens. Va com va, la veritat és que més o menys ens mantenim d'un curs a l'altre i no hi ha grans diferències en aquest sentit, no?
0: Des de l'Escola Oficial d'Idiomes ja ho tenen tot a punt per encarar un nou curs en el qual han apostat per adaptar-se als nous temps i a les necessitats dels alumnes. Una de les principals novetats d'aquest curs són els nous cursos semipresencials d'anglès. Aquesta modalitat s'ofereix des del nivell B1 fins al C1 i combina l'aprenentatge presencial amb el treball en línia, una fórmula que permet adaptar millor la formació a les necessitats dels estudiants. Així ho ha comentat Carles Estrada.
1: Aquest any, a més, també proposem cursos semis de B1 fins a C1, és a dir, de B1, B2, B2.1 i C1 d'anglès. Els semis són uns cursos que el que impliquen és que tu vens presencialment un dia i l'altre dia, en principi, és treball que es fa des de casa, des de plataforma online, etc.
0: Les classes del nou curs començaran el pròxim dia 21 de setembre, tot i que el curs és a tocar. Carles Estrada ha afirmat que encara hi ha la possibilitat de formalitzar la inscripció per les persones interessades a incorporar-se a l'oferta formativa de l'escola.
1: En principi, el curs nosaltres el comencem oficialment el dia 21. L'estem acabat ara mateix la preinscripció i el missatge important és que tots aquells que no hagin estat alerta i no hagin pogut preinscriure's, doncs que sàpiguen que nosaltres encara tenim la matrícula oberta i que els estem esperant.
0: Les persones que vulguin obtenir més informació o tramitar la seva inscripció poden posar-se en contacte amb l'escola a través del correu electrònic eoimollet@xtec.cat o consultar la seva pàgina web eoimollet.cat. També es pot acudir directament a la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet, situada a la Rambla de Pompeu Fabra número 1. Encara hi ha temps per començar el curs amb un nou repte, aprendre idiomes i convertir un propòsit de setembre en una realitat. I amb l'arribada de setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. Fer més esport, cuidar-se i començar una activitat física són alguns dels propòsits que moltes persones es marquen amb l'inici del nou curs. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda de persones que decideixen començar a fer esport i incorporar l'activitat física al seu dia a dia. El propietari i entrenador d'Avant, Àlex Musac, explica que el setembre és un moment especialment actiu per al centre. Moltes persones aprofiten la tornada a la rutina per fer un pas endavant i començar a cuidar més la seva salut.
2: Ara que és un mes que la gent es posa una mica les piles i busca al final trobar una mica més un lloc per tenir una mica l'adherència aquesta a l'esport o a la força i no acabar fent aquests altibaixos d'ara ve l'estiu, ara ho deixo, ara estic 2 mesos aquí, allà. Però sí, aquest mes és bastanta demanda i moltes classes doncs, plenes ja i amb llista d'espera d'alguna zona, d'algun grup.
0: Però els motius per posar-se en forma van molt més enllà de l'estètica. Segons Musac, la majoria de persones que arriben al centre ho fan amb l'objectiu d'adquirir bons hàbits i incorporar l'esport com una rutina estable. Segons afirma l'entrenador personal, la principal meta és guanyar energia i trobar-se millor en el dia a dia.
2: Nosaltres, el públic que generalment més ens ve i realment també és com una extensió de meva, de com a entrenador i de la resta de treballadors, és una mica agafar com l'adherència a fer bons hàbits, a moure'ns, a aprendre a estructurar una mica com hauríem d'entrenar força, ja no només dependre de nosaltres. Algun dia, si no hi som o desapareixem, no fer-los dependents i al final ensenyar això, que no cal fer-ho perfecte i a vegades doncs, anar fent una mica, tot i tenir una lesió que ens hem trencat la cama, doncs ostres, anem a fer una altra cosa. O ara no podem córrer, doncs fem una altra. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu una mica que ens ve la major part de la gent és d'això de, ostres, em vull sentir millor, vull tenir més energia, em vull sentir més desinflat de la panxa, etc.
0: El repte, però, és aconseguir que aquest impuls de setembre no quedi només en un propòsit de temporada i és precisament aquí on, segons Àlex Musac, hi ha una dada positiva. Molts dels clients que comencen acaben mantenint-se durant temps.
2: La retenció del client és bastant elevada. Ens anem cap als 2-3 anys de continuïtat i no hi ha massa rotació. És a dir, al final nosaltres treballem a 3 mesos vista, per tant, si una persona comença és que realment és el seu moment i la podem ajudar i aconseguir el seu objectiu, ja sigui fer força per alguna més de baixar de pes o rehabilitació o alguna prova física, pujar de pes, el que sigui, i en aquest cas, doncs sí, bastanta demanda i poca gent, en principi, dels que venen, perquè ja està reservat, abandonaran això al pas d'un mes o dos.
0: El setembre, per tant, es presenta com una bona oportunitat per començar de zero, recuperar una rutina que s'havia deixat aparcada o simplement dedicar més temps a un mateix, un propòsit que pot començar amb unes primeres sessions i acabar convertint-se en una nova manera de viure el dia a dia.

I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. La iniciativa s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn del consistori molletà i enguany girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. Serà demà dimecres, dia 16 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la jornada a partir de la 1 del migdia. La benvinguda i presentació de l'acte anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, juntament amb la regidora d'Educació, Laura Jara. Posteriorment tindrà lloc la ponència Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius a càrrec de Laura Torrella, directora del CER, el Centre de Salut i Benestar de Barcelona, i formadora des de fa més de 12 anys. La jornada finalitzarà al voltant de les 2 del migdia amb una ronda de precs i preguntes i un petit refrigeri. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. La regidora d'Habitatge defensa que les al·legacions presentades busquen garantir un habitatge en unes condicions assumibles. I el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. Amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. Enguany la iniciativa girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I nosaltres ens acomiadem aquí, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
6: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
7: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
8: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimarts i com cada setmana és el torn de la Molleta Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa i en representació del partit. Ens acompanya com és habitual el seu regidor i portaveu, Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Com cada dimarts, doncs fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem parlant de fets que van tenir la setmana passada. Posem el focus en divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un acte en el qual vosaltres us hi vau adherir un any més, primer amb la tradicional ja cercavila que feu des d'Esquerra i després també amb aquesta ofrena floral en l'acte institucional. Sergi, comentem aquesta diada.
1: Sí, ja ho has resumit a la perfecció. Un any més, doncs, no hem innovat perquè ens agrada el format que des de fa anys doncs, fem per l'11 de setembre a Mollet, que sempre hem dit que creiem que aquest dia la ciutat hauria de tenir molt més pes, hauria d'haver molta més activitat al carrer i nosaltres, no, pues, amb el granet de sorra que podem que posem i li donem la importància que per nosaltres té la Diada Nacional, que és molta, doncs amb aquesta tradicional cercavila que cada any, no, doncs aplega no només a militants i amics d'Esquerra, sinó que persones que passegen, que passen, doncs es queden, pregunten, participen, i això doncs també és molt bonic, i acompanyar-nos fins a l'acte institucional, que ja ho vam poder comentar divendres a la ràdio també, però que volem destacar doncs el fort caràcter associatiu que té aquest 11 de setembre a Mollet, i això sempre ho hem destacat com un valor molt important, no? És a dir, que més de 60 entitats a la ciutat doncs, hi participin, no? En l'oferena floral, i que algunes altres doncs, també ho facin no participant físicament, però també s'adhereixen a aquesta data, doncs li dona el pes que té, no? També a una Diada Nacional on nosaltres reivindiquem, no, no només la identitat catalana, i que la identitat catalana doncs, es pot viure de moltes maneres, no? I ho reflecteixen, no? Un cop més, com he dit abans, doncs les pròpies entitats, la diversitat d'àmbits, de persones, d'orígens, no? De religions, etc. I també nosaltres, doncs, no, com no podria ser d'una altra manera, és una diada, és un dia també per reivindicar la llibertat de Catalunya, no? Que és el nostre horitzó polític, i que per tant doncs, és una excusa més, no? per reivindicar-ho i per apropar-ho a la ciutadania. I per tant, doncs, contents del desenvolupament del dia, no va ploure, això també és d'agrair, no va fer excessiva calor, que també és d'agrair, i la veritat que contents, no contents, ja ho vam dir, no m'extendré massa, no?, amb la presència d'Aliança Catalana, que creiem que volia crispar un dia, doncs, que hauria de ser festiu i reivindicatiu, i Aliança Catalana, amb els seus postulats, doncs, només intenta victimitzar-se, frustrar, no?, els intents d'altres persones, doncs, que l'11 de setembre justament sigui un dia de tothom, i per tant doncs, continuarem combatent, no, aquests discursos sempre a tot arreu.
0: I aprofitant que parlem de diada, Sergi, comentar també que, com és habitual, la nit anterior, la vigília de l'11 de setembre, doncs també participàveu aquest any un any més en el que és la marxa de torxes que es fa aquí a la ciutat.
1: Sí, és un acte també molt extès a tot el país pel simbolisme que té, no?, amb la derrota, el 1714, per això commemorem, no?, l'11 de setembre, i per tant sí que és veritat que amb els anys s'ha diluït una miqueta, no?, la participació.

0: participació de la ciutadania, no?, en aquest acte, potser no es dona tant a conèixer, no?, però en tot cas nosaltres doncs, posem el nostre granet de sorra sempre que podem, com fa dècades, perquè creiem que també, doncs, com deia abans, és un acte simbòlic, no?, però que també reflecteix doncs, aquells valors, no?, i aquells principis que defensem, com és doncs, la independència, i que per tant doncs, sempre hi serem en aquesta i en totes aquelles aquells actes i reivindicacions que es facin, que vagin doncs, en aquesta direcció, conjuntament també doncs, amb altres partits polítics, entitats, etc., que també hi participen.
1: Mm-hmm. I seguim parlant de la Diada, però marxem de Mollet, perquè pel matí assistiu a l'acte institucional, però després a l'hora de dinar doncs, acudiu al dinar popular i a l'acte anual que se celebra des d'Esquerra Republicana per celebrar aquesta Idea Nacional de Catalunya. Què ens pots comentar d'aquest acte polític? Quins temes es van desprendre?
0: Sí, va ser un acte amb més de 500 persones, no?, que se celebra també cada any al centre de Barcelona abans d'anar a la manifestació, mm-hmm, i més de 10, ara no me recordo exactament, però més de 10 militants d'Esquerra de Mollet, doncs vam anar-hi, no?, i vam poder no només dinar, no?, que és el centre, no?, d'aquest dia, sinó que també doncs, durant l'acte polític doncs, vam poder parlar de lo que he dit abans, no?, de com entenem, què volem que sigui Catalunya, no?, que sigui un país lliure, però que també sigui un país d'acollida, que sigui la casa gran de tothom, no?, que tothom se senti acollit, que tothom tingui les mateixes oportunitats. També doncs, vam parlar d'aquell finançament que creiem doncs, que hem d'aconseguir, que hem pactat, però que no s'està implementant, l'amnistia, en fi, moltes qüestions, no?, que estan en l'ordre del dia de la política nacional i que creiem doncs, que s'han de desencallar d'una vegada perquè, per una banda, l'amnistia està aprovada pel Parlament i, per tant, és un mandat del Parlament, del Congreso en aquest cas, una llei orgànica que s'ha d'implementar perquè així ho ha decidit el legislador, i en el cas del finançament, doncs, les traves que posen moltes comunitats autònomes, totes, vaja, del PP i del PSOE, aquí no hi ha distincions, doncs creiem doncs, que cal posar fil a l'agulla i solucionar-ho perquè no només seran més recursos per Catalunya, sinó que millora doncs, el finançament de totes les comunitats. I nosaltres mirem per Catalunya, òbviament, però creiem que és un finançament millor. I també va ser, doncs, un, ja que ho preguntaves, no?, doncs, un de les coses doncs, que també es van parlar en aquest acte polític.
1: Mm-hmm. Doncs queda comentada la Diada, però no marxem del partit d'Esquerra, perquè la setmana vinent també hi ha una visita especial a la comarca per part de Junqueras, perquè hi ha aquesta reunió amb els industrials del Baix Vallès, una reunió en la qual doncs, a vosaltres també hi assistireu. Sergi, comenta'ns una mica aquesta trobada, que també podrem comentar doncs, de cara a la setmana vinent.
0: Sí, això sorgeix abans de l'estiu, on com a candidat a l'alcaldia de Mollet, no?, doncs em vaig posar en contacte amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès perquè volem parlar amb ells, volem recollir quines són les seves propostes, quines són les seves inquietuds i també doncs, que escoltin, no?, quines són les nostres propostes en un dels àmbits doncs, més importants i de futur de la ciutat, que sempre hem dit que és un àmbit abandonat i que no se li ha donat prou importància, com és la indústria i el manteniment dels polígons industrials de la ciutat. Creiem que no és la millor forma, no? No estan les millors condicions i aquí cal molta inversió i molts diners per posar-ho al dia. Evidentment, no només l'Ajuntament, també la Generalitat, també l'Estat, però en tot cas l'Ajuntament, no?, com a terme municipal de Mollet, també té molt a dir. I per tant vam aprofitar i vam convidar també perquè creiem doncs, que també era important doncs, que escoltés, no?, en aquest cas als empresaris del Baix Vallès, doncs, el president d'Esquerra, que al primer moment doncs, va dir que sí, i per tant doncs, dimarts que ve doncs, ens reunirem amb l'Associació Industrials del Baix Vallès i per tant podrem parlar, però sobretot, i és una trobada molt enfocada, escoltar-los a ells, no? És a dir, que ens transmetin quines són les seves inquietuds, quines són les seves queixes, també és molt important, i també les propostes per poder-les recollir i en els diferents àmbits, ja sigui a nivell nacional o a nivell municipal, doncs impulsar aquelles mesures que siguin necessàries perquè l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, la immensa majoria d'ells són petits empresaris, són autònoms que passen moltes dificultats també, no? I que són, al cap i a la fi, entre altres, qui generen ocupació i riquesa al territori, especialment al Baix Vallès i especialment doncs, a Mollet. No? I per tant, doncs, bé, escoltar-los, i ja ho podrem comentar la setmana que ve, però en tot cas contents de la rebuda que ha tingut, i també voldria, no?, ja agrair a l'Associació Industrials del Baix Vallès per sempre la seva predisposició des del primer moment a voler reunir-se amb nosaltres, escoltar-nos tots plegats.
1: Doncs com apuntaves, Sergi, un tema del qual en continuarem parlant quan es desenvolupi aquesta reunió. I ara parlem d'habitatge, perquè fa uns mesos doncs ens assabentàvem que Mollet deixaria de formar part de llistat de zones de mercat residencial tensionat, i ara doncs l'Ajuntament ha presentat unes al·legacions en contra d'aquesta proposta de la Generalitat. Quina és la vostra opinió respecte a aquest tema, Sergi?
0: Doncs, en primer lloc, ens sembla bé aquestes al·legacions. De fet, el mateix dia que aquesta notícia es va fer pública, per tant, des del primer dia que vam conèixer que Mollet sortiria d'aquesta zona tensionada d'habitatge, ja vam demanar públicament doncs, que l'Ajuntament de Mollet presentés al·legacions. I, per tant, si finalment ha estat així, és una bona notícia. Cal dir que no hem escoltat l'opinió del partit majoritari del govern. Ho hem escoltat de la mà de la regidora d'habitatge, dels comuns, tot el, aquest tema, però no hem escoltat quina és l'opinió que té el PSC sobre aquest tema, perquè ells són els responsables de que Mollet hagi sortit de la zona tensionada d'habitatge, perquè ells governen la Generalitat. No estic culpant, evidentment, el govern, el PSC de Mollet, no? Perquè la decisió no ha... doncs ha sortit d'ells directament, però sí del PSC, dels seus companys al govern, i que dies abans havia vingut la pròpia consellera d'habitatge a Mollet, la senyora Sílvia Paneque, a anunciar doncs, que hi hauria una reforma d'una llei per tal de tenir més habitatge a les ciutats i als pobles de Catalunya. Bé, que un divendres escoltem això i que al cap de quatre dies doncs, l'altra notícia, una de cal i una d'arena, i no escoltar ni a l'alcaldessa ni a ningú cap membre del PSC, doncs parlar d'aquest tema doncs a nosaltres ens sorprèn. No sabem si per convivència, no?, amb el que pensen els seus companys de partit, o perquè realment creuen que això no és important. En tot cas, sí que vull dir que en aquest ple de setembre, que se celebrarà la setmana que ve, doncs presentarem una moció que hem registrat avui sobre aquest tema i alguns altres en matèria d'habitatge. Ja ho podrem comentar també més detalladament la setmana que ve, però creiem que era necessari posar aquest tema damunt la taula, perquè l'habitatge és un dels principals problemes dels molletans, dels catalans, i hem de parlar del tema, i justament amb això no demanarem directament presentar al·legacions, perquè ja s'ha anunciat que es fa i per tant doncs, ja ens sembla bé i donarem suport, sinó també, doncs, si està la Generalitat a fer també altres coses que han promès, que no estem veient, que serien bones per la ciutat i que de moment només ben vist el titular. I per tant ja ho podrem parlar més en detall, però també volia aprofitar, no, que aquesta pregunta que m'has fet per dir doncs, que en el proper ple de setembre, de dilluns 29-28, ara no me'n recordo exactament el dia, 28, presentarem una moció justament sobre aquest tema i algun altre d'habitatge.
1: Doncs queda comentat aquest tema, ens queda un minut i mig. Sergi, parlem de temes més festius, perquè aquest divendres arriba una nova edició de la Fira d'Artesans d'aquí de la ciutat, i enguany doncs, t'hem vist molt participatiu, perquè també doncs, has ajudat a configurar, no?, aquest tapís de ganxet, que és una proposta doncs, sí, nova d'enguany.
0: Sí, no és l'únic dia. Aquesta setmana ha estat intensa, però aquesta setmana continua, per tant, tornaré. La veritat que era una iniciativa molt bonica, no?, que va sortir justament de la pròpia Fira d'Artesans, i de la qual doncs, hi col·laboren moltes persones. De fet, el primer dia que hi vaig anar i a la sala de la Marineta no hi cabíem, per tant, doncs, hi havia una molt bona acollida. I, com bé has dit, doncs, esperant la Fira d'Artesans, no és la primera vegada que dic que per mi és dels actes més bonics, no?, de la ciutat, no només pel caràcter que té, no?, sinó també per totes les activitats també que es fan fora, no?, de la pròpia Fira d'Artesans, no?, de totes les entitats, castellers, els gegants, els Centro Aragonès, el Centro Andaluz, les habaneres, en fi, molts actes, moltes activitats, xocolatada popular, sardinada popular, totes les activitats que surten i que la veritat que omplen més enllà de paradetes, no?, que potser és el principal, però que omple també de molta activitat tres dies, no? I per tant, divendres ja anirem a la presentació, donarem voltes cada dia i anirem a tots els actes que se celebraran, perquè la veritat crec que hem de reivindicar aquesta Fira d'Artesans com una de les millors de Catalunya, no només per la qualitat, no, sinó per també la quantitat de coses i d'activitats que es fan i que surten, no, de la pròpia ciutat i de la gent que organitza. Mm-hmm. I per tant, doncs, enhorabona per aquesta 42a edició i esperem que hi vagi molt bé. Segur que va molt bé perquè cada any és un èxit.
1: Doncs segur que sí, en tot cas un cap de setmana intens, i amb això posem punt i final a aquesta conversa, Sergi. Ens trobem ben aviat pels carrers de Mollet. Mm-hmm. I gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Jo estava embarassada 19 setmanes, llavors el dimecres anterior al part vaig ingressar a urgències perquè tenia pèrdues i allà em van dir que no hi havia líquid amniòtic i que, per tant, la meva filla no tiraria endavant.
3: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Teresa Vinyals Massaguer.
2: El dia del part va ser l'11 de l'11 del 2020, que era un divendres, i la meva filla es deia Llum.

Vaig estar ingressada doncs, des de dimecres a la matinada que vaig entrar a urgències, tot dijous, i llavors em van programar el part per al divendres al matí. Jo estava molt espantada perquè no sabia si tenia molta por de veure la meva filla, no? A dir, ostres, estic de 19 setmanes, com serà? Sentiré rebuig o la sabré agafar, no? Això em feia por. Tinc una mica confús al moment d'arribar a la sala de part perquè jo estava en un estat de xoc per tota la situació, no? I recordo que em va venir a buscar un salador a l'habitació, però no, si ara em preguntes quin trajecte vas fer, no sabria dir-te si em van baixar per un ascensor, o sigui, no me'n recordo d'això. Llavors, un cop a la sala de parts, va venir la llevadora i em va explicar una mica doncs, com funcionaria. I el que més em va sorprendre va ser que em va dir abans que jo acabi el torn, a les 3, la teva filla haurà nascut, no? Clar, jo tinc una filla gran i, clar, entrar a quiròfan a les 10 per les 3, haver donat a llum, em semblava una cosa molt express, no?

0: Jo sóc monoparental i jo volia que m'acompanyés la meva llevadora de part a casa, que va ser la llevadora que em va atendre en el part de la meva filla gran, perquè jo hi tinc molta confiança i sentia que ella em donaria molta tranquil·litat, que és el que necessitava. Llavors, al principi de donar-me la medicació per arrencar el part, me'n recordo que jo tenia moltes ganes de xerrar perquè estava molt nerviosa, no? Estava estirada, vam poder apagar les llums una mica, no? Com aquest ambient més càlid i no tan quiròfan. Feia molt que no veia la llevadora de part a casa, perquè la meva filla ja, la gran, quasi tenia 3 anys en aquell moment. I com que vam aprofitar com per posar-nos al dia, com si estiguéssim fent un cafè, no? Estava com dissociada, no?, de l'estat mental. Era estrany. A poc a poc doncs, em van començar a arribar contraccions cada vegada més fortes i llavors ja sí que no vaig tenir gaires ganes de xerrar més. Jo tenia molta necessitat d'intimitat i tranquil·litat. La llevadora de part a casa doncs, em va poder fer doncs, alguns massatges. Recordo que em va posar olis essencials perquè tot avancés una mica amb més calma i recordo que les contraccions van avançar molt ràpid. Llavors recordo això, no? que la pujada de la intensitat va ser bastant heavy i que jo no m'estava sapiguent situar molt bé. Em van deixar una pilota, però estava poca estona la pilota i em volia aixecar, com molt de malestar en general a tot arreu. Estava com incòmode en tot en general i estava molt en la queixa. No vaig demanar que em canviessin la via de mà. Bueno, estava bastant en la queixa. I llavors va haver un punt que això sí que ho recordo bé, no? Com un punt de claredat mental, no? De dir, aquest part no està funcionant perquè jo no estic podent deixar anar. Estava espantada, no volia que això estigués passant i el part requereix això, no? Un deixar anar, un rendir-te a l'experiència que jo no estava podent assimilar en aquell moment. Quan em va arribar com aquesta claredat de dir necessito ajuda per deixar anar perquè estic molt aferrada a això i estic molt en la ment, no? I el part requereix molt poca ment, requereix molt de cos i jo no estava podent sostenir aquesta situació. Llavors vaig demanar que si em podien posar l'epidural perquè ja era un dolor que no podia sostenir. Jo crec que jo sentia un dolor físic però que no era tan real. És a dir, que també és un dolor de tristesa. I llavors aquí sí que va arribar la pitjor part, no?, del part. Van entrar tot un equip, ara no recordo quantes persones eren, però potser ens van ajuntar allà dins, no sé, 5-6 persones, van obrir la llum, em van fer estirar en una posició que jo no estava gens còmoda. M'estaven demanant... O sigui, jo estava que no podia entendre el que m'estaven dient, com que firmés el consentiment informat i com moltes coses que jo en aquell moment era com poseu-me a l'epidural i deixeu-me tranquil·la, no? Poseu-m'ho fàcil. I no va poder ser fàcil aquest moment. I sento que això també va trencar una mica tota la màgia, no? Que les meves llevadores, les dues, havien estat tinguent tanta cura d'aquesta màgia, d'aquest moment, de tot tractat amb cura, tot càlid, tot tranquil, no? Aquest moment tinc mal record. Jo no sabia que era l'epidural, perquè la meva filla gran havia nascut a casa i això va ser molt nou per mi. I un cop vaig tenir l'epidural, encara no havien sortit tot l'equip a Quasi no havien ni tancat la porta que ja d'una contracció va sortir la meva filla i una de les coses que també em va sorprendre és que va sortir la meva filla junt amb la placenta tot d'una contracció. Em va sortir agafar-la com aquest instint de mamífer de... I no volia que ningú la toqués. També en aquell moment sí que vaig tenir un lapsus de cap molt fort, no? Perquè me'n recordo que quan la vaig veure els hi vaig dir a les llevadores respira. I la meva filla no respirava. Era super raro tenir-la perquè tenia la pell super fina i era molt petita i quasi m'hi cabien les dues mans, no? Perquè, clar, estem parlant d'una setmana 19, era molt petita. Abans de parir m'hauria agradat saber que no tindria por d'agafar la meva filla. Sí, que no tindria por i que em semblaria preciosa. La vaig poder tenir sobre, li vaig poder dir el que necessitava dir-li i llavors em van deixar una estona per estar amb ella. I aquí també em va arribar un altre moment de sorpresa, no? Perquè jo pensava, quan me la donin, no la deixaré anar. Com deixes anar la teva filla, no? Però la deixes anar. A mi em va impactar molt el canvi de temperatura, no? Que la llum es va anar refredant i en aquest moment sí que vaig necessitar que ja se l'emportessin. Estic molt agraïda també de la llevadora de l'hospital perquè la va tractar amb molta cura. La va agafar amb un llençol, la va tapar bé, l'agafava amb mimo, amb delicadesa, no? I això va ser molt important per mi, aquesta dignitat amb què ens van tractar, no? I em van donar molt de temps, em va dir me l'emporto però si necessites que te la torni encara estaràs una estona aquí a la sala, te la puc tornar les vegades que necessitis, i això em va donar molta calma. Llavors em van donar la capsa del record, que és una capsa on te fan les empremtes de mans i peus. Em van donar una tarja amb el nom, que això també és una cosa molt important, perquè jo no vaig poder registrar la meva filla perquè tenia menys de 180 dies de vida intrauterina. Llavors no tens dret a registrar-la en el llibre de família. I el fet que allà a l'hospital la llevadora era una targeta, ja veus tu, és una xorrada, però que apuntés, no?, el nom i cognoms, ostres, em va reconfortar molt. Llavors també a la capsa la llevadora m'hi va posar unes lletres fetes amb, bueno, cosides així molt boniques i van ser les lletres que vaig fer servir, doncs, per enviar aquest WhatsApp, no?, a tot el meu entorn. Li vaig demanar a la padrina de les meves filles que em vingués a buscar i li vaig demanar sobretot que em portés una faixa per tapar la panxa i un jersei molt ample, no?, perquè era com que volia borrar la panxa i jo feia... apenas feia 5 hores que havia parit, però tenia molta necessitat d'això i tinc una imatge molt clavada d'esperant i de veure'm allà amb una motxilla i una capsa a les mans, la capsa del record que m'havien donat, pensant, què m'ha passat? De no estar entenguent què m'havia passat. El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada? Realment? O sigui, acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia... Es recomana que tu pareixis perquè després pots col·locar-ho molt millor en el dol. Jo ja havia llegit molt sobre el tema i sabia que això en un futur em faria bé. I certament em fa bé tenir aquest record, haver pogut tenir aquest moment i també haver pogut passar aquest trànsit que és el part, no?, per precisament aquest dubte que jo tenia sortint de l'hospital, no? Segurament hagués sigut pitjor si jo hagués estat amb una cesària i m'haguessin adormit i em desperto amb la panxa buida sense saber, no? Què ha passat? Però jo, si he de dir una cosa, és que a mi tenir tota aquesta informació prèviament em va salvar d'una manera extraordinària. I que la informació t'ajuda a prendre decisions que en aquell moment tu estàs tan abrumat amb tot, no? En un estat de xoc tan bèstia, sense poder pensar, que jo el fet de tenir com aquest recurs ja a dins em va ajudar a prendre moltes decisions, tot i que ara hi hauria coses que faria diferents, però a mi la informació em va ajudar molt, moltíssim, a poder decidir. Que se m'entenguin les paraules, però estic molt agraïda d'haver pogut parir la meva filla i espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades, perquè va ser l'únic moment que la vaig poder sentir, tenir, i no tindré cap altra oportunitat.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
4: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
5: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
6: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
2: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
5: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
7: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
5: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
5: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
2: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
8: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
11: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
4: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
11: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
2: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
5: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
5: La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
12: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i, a més, aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
5: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
2: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures, perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
6: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
13: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
2: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
5: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
14: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
5: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
2: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
5: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
15: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
5: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
5: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
2: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
17: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent, d'alguna manera, és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
16: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
5: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
2: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
19: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
18: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Reclamen una llei de socorrisme.
5: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
20: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui, que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio l'Escala, Miquel Pagès.
21: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
22: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, i està sortint bé.
21: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
2: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui, arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
23: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
24: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
23: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
10: Notícies en xarxa.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
5: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
0: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
5: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
1: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
5: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
2: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Sagarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
7: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de les més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
3: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
2: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
8: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
25: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
8: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
2: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madurez francesa a l'Òpera de París. Neixat presenta una Aïda on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
4: Quan t'asseus a veure Aïda i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
26: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aïda, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
6: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
11: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus. Petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius amb una bona planificació.
9: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
12: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
9: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
13: I'm 100% there.
14: Estaré al 100% allà, com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic. Però al final no saps què passarà.
9: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
14: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
9: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
27: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mar ara mateix i després del dia l'eix.
9: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? Pues és recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor no me moc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
1: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquest aquesta jornada.
1: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
1: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb més xafogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del d'Hora 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
2: De manera que de esos 191,25 milions, la major parte, la parte seria para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
8: Puente.

0: ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente finalment ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
2: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
3: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona-Josep Tarradellas Barcelona-Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
2: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori que amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns, Jéssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aina per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
4: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
1: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
5: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
6: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
5: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
1: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
3: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
7: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
1: I encara una notícia més de l'àmbit polític. Ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
2: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
8: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
9: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
10: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
9: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
1: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la Comissió Municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
2: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
1: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
11: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
12: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
11: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
1: Ens situem ara a Manresa, allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
14: Hi ha una idea mal entesa que si tu li parles castellà al nouvi vingut o no parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
13: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
8: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
2: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
1: Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
17: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
18: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
17: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
2: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
19: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
2: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
1: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona Latorre, Ana Plaza.
20: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
21: Doncs refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
20: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
1: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
22: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
23: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al INSTI. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
24: Perfecto. Porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
22: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
1: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de vuit en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
25: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
26: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona. I a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de vuit.
25: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
1: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
27: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
28: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre. Vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
27: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del principal d'Andorra.
1: I és moment per la informació esportiva. Amb en Joan Barbara. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
0: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
3: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
0: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
4: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
5: I'm 100% there.
6: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
7: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
0: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
1: Gràcies, Joan Barbara, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però amb molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el govern anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que no necessita. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. És clar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder, començant per tots els mitjans que consumeixen.
5: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i al Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveldre les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que no dic que sigui sana, però que sí que és veritat és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs. Com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, Bueno, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, eh? Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític seríem molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que no existeixi el diàleg social.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc el lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representats. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser, a Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció.

0: la dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
1: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
2: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
2: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa, perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaria tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que van amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
1: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
4: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat, d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
4: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
1: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
2: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners... Normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... I és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
1: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
5: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
3: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
5: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
1: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
5: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si

0: Tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
1: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
0: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer, perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
2: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
1: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
3: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
4: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
1: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Balitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'Hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres, una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
2: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
3: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer aquest dimecres, dijous i divendres, i els resultats es publicaran el dia 29. Aquest és el darrer any que es fa la selectivitat al setembre, perquè l'any que ve els exàmens de recuperació es faran el mes de juliol. I els Mossos han detingut un mestre a Badalona per l'assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua ara per ara oberta. I la final de la Lliga de la Champions del 2029 es jugarà al Nou Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions el 2 de juny de 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.
3: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
4: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anie Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
3: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de casa Antema, una casa doncs, sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contratarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
5: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
6: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
6: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus, amb 12 anys. I, bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà, ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
6: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen. Era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
7: J'étais resté chez mes oncles ici à Toulouse.
8: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles aquí a Tolosa i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics i així va anar tot.
7: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
1: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
1: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita es retroba amb la seva família d'origen.
6: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor Via, però tu l'has perdent, per baixar a Balaguer, cuidado. I va baixar a veure-la, i és curiós, perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir ui, aquesta és la Conxita, però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
1: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Arabell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
1: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieja. Treballava l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
1: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
9: a rechercher i son
8: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
9: Això va ser en abril 43.
3: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
9: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
8: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués el vell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conchita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Veleta, les tres juntes, Elvira, Conchita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conchita, la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
8: Jo em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
9: I dessous je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos. El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conchita explicava des del museu.
10: Su primera reacción con la dinamita es, ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si, y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo, pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda. La Conchita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
10: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador en paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
8: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
3: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
8: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
3: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
9: Avec de fue...
8: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
1: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
8: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
3: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
8: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
3: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
8: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
1: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
8: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes provinents dels camps de Vernet i de Noé i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
1: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
6: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.

Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció del preu de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. La regidora

0: abusius, permeteu-me dir també, i això doncs fa perillar moltes vegades la permanència en aquest habitatge. Per tant, com vam dir a l'estiu, quan vam saber-ho, que presentaríem al·legacions, que no estàvem d'acord, que calia tenir en compte quina era la situació real de Mollet.
1: L'Ajuntament de Mollet defensa així la continuïtat del municipi dins la zona del mercat residencial tensionat com una eina per contenir els preus i protegir les persones que viuen de lloguer davant les dificultats actuals per accedir a un habitatge assequible. I seguim parlant d'altres temes, i és que l'Ajuntament ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. La iniciativa s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn del consistori molletà i enguany girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. Serà demà, dimecres 16 de setembre, quan el Mercat Vell acollirà la jornada. En aquest cas, hi serà present l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora d'Educació, Laura Jara. Posteriorment, hi haurà, en aquest cas, una ponència sobre la gestió de l'estrès a càrrec de Laura Torrella, directora del Centre de Salut i Benestar de Barcelona. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui entra a l'Espai Solidari Conxita Riobó Becerra, una apassionada de la educació amb una trajectòria dedicada a acompanyar infants i joves amb necessitats especials. Formada en pedagogia terapèutica a la Universitat Rovira i Virgili, actualment és professora a l'Escola d'Educació Especial Plansó, on treballa dia a dia per adaptar l'aprenentatge a cada alumne, creant un entorn proper, accessible i motivador. La seva vocació i compromís es reflecteixen en la seva manera d'entendre l'educació com una eina per potenciar les capacitats de cada persona. Gràcies, Conxi, per venir. Em fa especial il·lusió que l'escola vingui, que tu estés aquí, perquè aquest projecte no és el primer any que ho compartim i penso que col·labores molt bé amb tots els projectes que us proposem i t'ho vull agrair especialment.
2: Gràcies, Imma. M'has fet sentir una mica emocionada i tot quan sento les teves paraules de tants anys de dedicació, és que ni penso dels anys que fa que estic a l'escola i ara

0: ho has reflexat tan bé que m'he emocionat.
1: És que tenia que ser des del carinyo la teva presentació.
0: Gràcies.
1: No podia ser d'una altra manera.
0: Gràcies, Imma.
1: L'Escola d'Educació Especial Plançó atén alumnes i joves amb la condició d'espectre autista, oferint una educació adaptada i fonamentant la inclusió. L'any passat va rebre el premi Participa a l'Escola pel seu projecte TEA Accessible, per facilitar la comprensió i orientació de les persones amb TEA als espais públics. Amb una trajectòria de més de 40 anys, l'escola treballa per l'autonomia i la integració de l'alumnat, col·laborant amb entitats i empreses per impulsar una societat més inclusiva. A més de la Conchi, avui ens acompanya una persona molt especial, del Leo Adetokunbo, que és un alumne de l'escola que està a secundària. És el seu últim curs i volem acomiadar-lo, Leo, perquè te volem donar les gràcies especialment, ja t'ho he dit al cotxe, per la sort que hem tingut de que hagis estat a la nostra escola i treball que fas sempre i la superajuda que suposes sempre a les senyoretes. Ja saps que jo m'alegro molt de poder compartir el temps de l'acollida amb tu i t'agraeixo molt, Leo, que hagis volgut venir avui aquí. Gràcies, Leo.
2: Sentim a parlar habitualment sobre autisme, però no tothom sap què vol dir. Ens podríeu explicar què és l'autisme?
3: L'autisme és una condició neurodivergent on normalment presenten característiques concretes. Solen tenir interessos específics i experimentem reptes en la comunicació i en les interaccions socials. Però hem de tenir en compte que parlem sempre d'un espectre de característiques persones on poden intervenir molts factors.
4: Jo apuntaré una mica el que és la definició segons el manual del diagnòstic de trastorns mentals, que és exactament que esdevé un trastorn d'origen neurobiològic que s'inicia en la infància i que sobretot afecta el desenvolupament de la comunicació social i manifesta comportaments e interessos repetitius i restringits. És crònic, amb diferents graus d'afectació, d'adaptació funcional i funcionament a escala lingüística i cognitiva segons el cas i el moment evolutiu de cada persona. No és lineal. Uh-huh. Hi ha diferents etapes i diferents tipus d'ajuda segons el grau d'afectació que hi hagi amb el trastorn de l'espectre autista.
2: Clar, un dels conceptes clau quan parlem d'autisme és la teoria de la ment, no? Que ens podria dir que algunes persones autistes diuen que comunicar-se amb els altres pot ser difícil, com ara ens explicava el Leo i també apuntaves tu, Conchi. Per exemple, ens pot costar mirar els ulls, entendre les bromes o saber què pensa realment una persona quan estic parlant amb ella. Com ho viuen les persones que presenten aquesta condició?
4: A veure, percebre, interpretar, aquesta capacitat que tenim nosaltres està alterada en el trastorn de l'espectre autista. És difícil que ells sàpiguen entendre les dobles versions, la intenció de l'altre quan parla, perquè ells solen ser literals amb el seu pensament. Llavors és complicat. Llavors això els dificulta a nivell social poder mantenir una relació normalitzada, el que nosaltres entenem com a normalitzat.
1: Sí, autisme és un concepte ara que està molt estès, conegut, ja no és un problema per ningú. Tenim al cap personatges com Sheldon Cooper o com la sèrie Atípico. Com podrien combatre els estereotips sobre l'autisme?
4: És cert i és veritat que cada vegada hi ha més nens amb autisme. I allà s'ha posat molt de moda, sobretot perquè la gent mira moltes sèries, és el que dius tu, no? Hi ha moltes sèries que parlen sobre l'autisme, però que només se centren en un apartat molt concret, no? Solen ser nens que són molt brillants en un aspecte, no? I llavors la gent se queda amb aquest concepte de que la persona amb autisme té com unes altes capacitats centrades en algo molt important. O sap tocar molt bé el piano,
1: clar,
4: o és un expert en números en matemàtiques. I això no és que sigui del tot cert, tampoc és mentira. El que passa que a les sèries pues, ho focalitzen tot en algo molt concret per donar molta visibilitat, no? Però això no és realitat. I la realitat que nosaltres tenim a l'escola i a les altres escoles que
1: claro, no
4: tenen
1: nens
4: amb autisme, vull dir, hi ha tot un conjunt de variables, no?, dintre de l'espectre autista, que per això es diu espectre. Què hem de fer per entendre'ls millor? Bueno, el que te dius tu del canvi de mirada. hem d'aprendre a mirar-los d'una manera diferent, amb el sentit que ens hem de basar molt en l'observació i en modificar l'entorn. No que ells s'adaptin a nosaltres, sinó adaptar tot el que tenen al seu voltant, sobretot entenent-los i comprenent totes les situacions en les que es poden donar, perquè ja existeixen moltes barreres per als nens amb autisme. Moltes barreres que dels que nosaltres no som conscients, barreres físiques, barreres sensorials, hi ha una quantitat d'estímuls enorme, barreres físiques, algo tan senzill com poder accedir a un espai, barreres cognitives, l'entendre on estan, per això és tan important la pictografia. Dintre del banc d'aliments tenim, està tot pictografiat per a que ells sàpiguen en tot moment què és el que han de fer, quin tipus de productes hi ha, com van els lots, tot això és molt important. Entonces, a vegades només ens quedem amb la idea de que el nen està tenint una rebequeria, però darrere de tot això hi ha tot un procés i un procés de frustració degut a totes aquestes barreres de les que hem parlat que ell no entén.
1: Quins són les principals dificultats que les persones autistes troben en una societat que dona tanta importància a la comunicació no verbal? Creient i, bueno, estem segures de que podeu comunicar-vos i que sabeu i ens explicareu alguna altra manera per entendre's millor.
4: A veure, el TEA Accessible és un projecte que vam fer des de l'escola. Els nostres alumnes i els mestres teníem unes inquietuds davant d'unes mancances que veien a la nostra societat. Llavors, aquestes inquietuds que les vam posar en comú amb els alumnes de secundària, vale, Leo, que estem parlant del TEA Accessible.
3: Estem parlant del TEA Accessible.
4: Vale. Llavors, ens vam proposar un repte que era intentar fer que el nostre entorn, primer l'entorn més proper com és l'escola, fos més cognitivament accessible, o sigui, que tothom pogués entendre els espais als que tenia al voltant. Llavors van començant pictografiant, o sigui, tenint pictogrames de l'Arasac, dels entorns que teníem a l'escola, pues, el lavabo, la cuina, el menjador, i això va ser el que vam fer de començament, pictografiar l'entorn més proper. Després la cosa, la bola se va anar fent més gran i vam proposar a les famílies que participessin d'aquest projecte del TEA Accessible. Llavors les famílies van començar a dir, ah, pues el meu fill va a la panaderia del barri cada dia, pues podem demanar permís a la panaderia del barri si volen tenir un pictograma sobre el seu establiment, que així ajudarà a tothom a saber que allò és una panaderia. I així ho vam anar fent, i en la primera fase del projecte vam aconseguir tenir 133 establiments que tenien el nostre picto.
1: Ostres!
4: Tant als barris més propers de Lleida, tenint en compte les famílies, que van fer una gran tasca, i després ja, per exemple, els nens de compartida també ho vam extrapolar a les escoles, i llavors les escoles dels nens que tenim amb compartida pues, també van pictografiar el seu centre, i això se va anar estenent com una taca d'oli. I el boca a boca va fer molt, i el Leo va fer una presentació juntament amb els companys de la classe, un vídeo molt xulo explicant al seu institut què és el que havia de fer.
1: Ah, sí, Leo?
3: Sí. Doncs sí, jo també explicat el TEA Accessible als meus companys de l'institut.
1: Molt bé.
2: Clar, llavors aquesta és una de les opcions que podem introduir a, pues, tant a les nostres escoles, als espais públics, també als espais privats, no? Pues com la pastisseria del barri, el Fort de Pa, per millorar la comunicació i per integrar, no? Tot el que parlàvem al principi, tota aquesta integració social que es necessita perquè no sol les persones amb autisme s'hagin d'adaptar a la societat, sinó que la societat també s'adapti amb aquestes persones que viuen a la nostra societat i en formen part, no? És una de les eines de comunicació que poden millorar.
4: Sí, és el que intentem dir, que sigués una comunicació fàcil, que sigui un llenguatge directe, que pugui arribar a tothom, no només a les persones amb TEA. Vull dir, moltes persones que tenen dificultat, persones que no saben llegir, escriure, els nouvinguts. Vull dir, tot aquest sistema de pictogrames ajuda molta gent a que la societat sigui més inclusiva amb tothom.
2: A mi ara se'm planteja també una altra pregunta, perquè sembla com que l'escola no és aquest entorn protegit, però què passa quan s'acaba l'escola obligatòria? Perquè moltes persones autistes no troben opcions per seguir estudiant.
4: Actualment, pel perfil del nostre alumnat, que és el que hi ha ara al mercat, com si diguéssim, no? Podem trobar itineraris formatius específics. Podem trobar auxiliar de restauració a l'escola d'hoteleria, auxiliar en vendes i atenció al públic, que està localitzat a l'escola del treball, auxiliar en cura d'animals i espais verds, a Mollerussa, auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives, a Tarragona. Vull dir, no us penseu que a Lleida hi ha molta més cosa, eh? Yeah. Programes de formació i inserció per a persones amb necessitats educatives especials, a l'escola de les bases del Picat, auxiliar de confecció tèxtil i pell, que ho fan a la llar de Sant Josep, auxiliar de perruqueria i estètica al Torre Vicenç. Però el ventall és petit, sembla que estiguem explicant molta cosa, però clar, realment...
1: És que la gent de la seva edat, quan va fer cicles, clar,
4: té moltíssim
1: tenen
4: ventall.
1: Tenen 2.000 cicles per fer.
4: I sembla que, de tot això que he dit, o sigui, sembla que per les nenes només pugui haver perruqueria i esteticien. Vull dir, és una cosa com a molt...
1: Aquesta és una altra.
4: Este és un altre meló, que aquí també podríem...
1: La Mary
4: debatir.
1: Volia abordar, vale, el tema de les dones en l'autisme, però ho hem deixat córrer.
4: Sí, a veure, la majoria d'aquests perfils no encaixen amb el nostre alumnat. A nosaltres ens aniria molt bé un altre tipus d'estudis encarats a la logística, a tasques informàtiques de programació, a disseny gràfic. O sigui, nosaltres animem els instituts a que ofertin aquests perfils, aquests itineraris formatius, perquè no existeixen pels alumnes amb necessitats educatives especials. Llavors, nens que són bons amb això no poden accedir a aquest, perquè no s'han creat aquests itineraris.
1: Parlem del projecte Joves en Acció Social. Este conveni entre el Picat Solidari i l'escola Planso, que sempre ens ha agradat tant, no? Amb el temps i amb l'ajuda de la Mary, li van posar pues, la teoria, diguem-ne. I ara el projecte es diu Joves en Acció Social, TEA, i venen els vostres alumnes, els nostres alumnes, i participen amb nosaltres. Què feu exactament en aquest projecte, Leo? Què fas exactament?
3: En aquest projecte elaborem 12 productes bàsics d'alimentació i higiene. També ajuda a endreçar els productes que arriben dels supermercats.
1: I per aquí prepareu aquests lots?
3: Preparem aquests lots per a les persones que ara necessiten ajuda per determinades circumstàncies, i per això és important, perquè ens fa entendre que tots podem necessitar aquesta ajuda en algun moment.
1: Pues tens tota la raó, Leo. És cert que qualsevol persona susceptible d'acabar venint a un banc d'aliments o quedar-se en risc d'exclusió social. Us agrada participar en aquest voluntariat, Leo?
3: Ens agrada molt, ja que a més de fer una tasca solidària i poder ajudar, també fem una tasca ocupacional i aprenem a treballar.
2: És un projecte que és molt, molt, molt senzill, no? I a la vegada és important tant per a vosaltres com per a les persones que en aquest moment estan al banc d'aliments. A mi m'agradaria també saber que, si ho és, per què és important per l'escola, els Joves en Acció Social?
4: Molt bé, per nosaltres...
1: I per l'escola.
4: És que fa molt temps que venim i forma part ja del nostre projecte educatiu de l'escola. Vull dir, estem esperant a que l'Aima mos digui quan comencem a fer l'activitat del banc d'aliments. Perquè... Bueno, és important per molts factors. Dona eines per treballar d'una manera diferent, perquè ens fa sortir de la nostra zona de confort i de la zona de confort dels alumnes, perquè, bueno, s'han d'adaptar a un espai nou, fer coses noves. A vegades ens sorprèn que alumnes que pensàvem que potser no es podrien adaptar s'estan adaptant superbé i estan...
1: Aquest any tenim dos casos superguais que estan funcionant molt bé.
4: Molt bé, i teníem els nostres dubtes, perquè... Bueno, pues lo que parlàvem d'aquestes barreres tan sensorials, emocionals que tenen, pues pensaven que potser l'entorn no se sabria adaptar.
1: No seria propici per ells.
4: No seria propici per ells, però hem sabut adaptar bé l'entorn perquè ells se sentin còmodes. I per nosaltres és molt important. I és veritat que per l'escola fem un esforç organitzatiu, perquè ja sabeu que som una escola petita, amb 40 alumnes, i els mestres i els educadors han de fer un esforç organitzatiu important per poder no donar sortida a les 3 o 4 persones adultes que sortim cada 15 dies per poder fer aquest projecte. Vull dir que és un treball en equip. que només visiblement són pocs, però al darrere, en l'ombra, hi ha uns quants més que també, sense la seva ajuda, no ho podríem fer.
5: I jo penso que també és...
1: Us presento ara mateix a la Patri Robles, que és la tutora de Leo, mestra de l'Escola d'Educació Especial Plançó. Estem encantats de que vulgui parlar i participar amb nosaltres. Li estem donant temps perquè s'habitua al micro. I endavant, Patri.
5: No, només volia dir que és una oportunitat que ja que reclamem que hi hagi possibilitats de treball o formació fora de l'escola, en una vegada que s'acabi l'escola, doncs el Banc d'Aliments també ens dona aquesta oportunitat per poder comprovar que els nostres alumnes fiquen en pràctica, no?, les habilitats cognitives treballades a l'escola fora del nostre entorn, no?, protegit, i ho fan molt bé, la veritat. Així que continuem animant a la gent que ens doni feines i formació.
2: En definitiva, que sempre, abans de deixar-vos marxar de l'Espai Solidari i fer-vos la última pregunta, que encara no hi arribo, sempre ens agrada parlar o poder o que ens pugueu explicar què podem fer nosaltres com a societat, com a persones que habitem aquest planeta, en el nostre dia a dia, per millorar la qualitat de vida de totes les persones, incloses les persones amb autisme. Què creieu que podríem millorar per aconseguir aquesta inclusió real de les persones amb autisme o neurodivergents? No? Ens heu parlat del T accessible, però podem fer més coses a part del T accessible?
4: Bueno, aquest és un dels objectius fonamentals de la nostra tasca com a docents, no? I pensar que ens queda molt per parlar, per treballar sobre la inclusió, i des de l'escola pues, intentem fer petites aportacions, no?, amb això. Un dels projectes que fem és el projecte CEPSIR, que oferim recursos a les escoles ordinàries envers alumnes amb TEA. Fem coordinacions amb les escoles ordinàries i donem pautes als mestres que tenen alumnat amb TEA, que cada vegada hi ha més a totes les escoles i instituts. I també, com hem parlat, del projecte TEA Accessible, que per nosaltres és el nostre puntal, que és molt important, i continuarem treballant amb ell. Això com a los tres pilars bàsics de coses que podem fer.
2: I ara sí, ja, abans de deixar-vos marxar de l'Espai Solidari, tenim una última pregunta que fem a totes les nostres convidades. Ens agradaria que les definíssiu les dues, que és: com definiríeu la solidaritat?
1: Vinga, Leo, comença tu.
3: Per mi, solidaritat seria tractar els altres com vols que tractin a tu.
1: Sí, senyor. Molta gent que ve aquí ho diu.
4: Una altra idea.
1: A veure.
4: No. A veure, la solidaritat és donar sense esperar res a canvi, diuen. Però en aquest cas, aquest projecte sí que ens ha donat a canvi l'experiència de sentir-nos útils, d'aprendre fora de la nostra zona de confort, com és l'escola, de gaudir d'un aprenentatge diferent que ens servirà per un futur no gaire llunyà. Això és el que per a mi representa la solidaritat.
1: I amb aquesta meravella acabem i tancarem avui el nostre Espai Solidari. Us agraeixo profundament des del cor que heu volgut venir i que ens feu suport en aquest projecte per al Picat Solidari. És molt important. I gràcies per la vostra col·laboració.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies als tres. Gràcies, Leo.
3: Gràcies a totes.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per...
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I emissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 3:15, reemissió a 9:15 del vespre.

0: We love you. Peace.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions FandaENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
2: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Juli Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
6: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
5: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
7: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
8: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
9: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
10: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant al programa Aquell Any fent un repàs d'èxits i números 1, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Whitney Houston. Va gravar una versió de la cançó I Will Always Love You, juntament amb un sol de saxofon de Kim Ballon, per a la pel·lícula El guardaespatlles. El seu senzill va passar 14 setmanes al número 1 del Billboard Hot 100. Des de llavors s'ha convertit en un dels senzills més venuts de tots els temps i el més venut per una dona en la història de la música. Escoltem a Whitney Houston.

Alegria és el tercer disc del grup Antonia Font, publicat a la meitat del 2002. El disc el componen 10 cançons, de les quals destaquen Alegria, Dins d'aquest iglú, Vos estim a tots igual, Productes de neteja o Tristesa. Les lletres i les cançons són obra de Joan Miquel Oliver. Significa un salt qualitatiu respecte als anteriors discos i és en aquest on les cançons prenen més consistència, maduresa i nous matisos. Escoltem Alegria, Antonia Font.

Recordar que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar el programa aquell any sempre que vulguis. Continuem amb la música i ho fem amb Another Day in Paradise. És una cançó gravada pel bateria i cantautor anglès Phil Collins. Va ser llançat com a primer senzill del seu àlbum número 1, Bad Seriously, el 1989. Igual que amb la seva cançó Paragenesis, Man on the Corner, la cançó té com a tema el problema de les persones sense llar i el paradís. Escoltem a Phil Collins, Another Day in Paradise.

El reconeixement a les seves virtuts com a compositor a Antonio Flores li va arribar a través de les seves germanes, Lolita i Rosario, per a qui es va escriure diverses cançons. Animat per les seves noves circumstàncies, enregistra el que hauria de ser el disc de la seva consagració, Coses mías, en cançons com Alba, dedicada a la seva filla, Siete vidas o Cuerpo de mujer. Avui escoltem a Antonio Flores amb Siete vidas.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, fent un repàs a èxits i números 1. Fame és una cançó escrita i composta pels nord-americans Michael Gore i Dean Pitchford, respectivament, per a la pel·lícula homònima, guanyadora del Premi Òscar a la millor cançó original. En la versió original està cantada per l'actriu Irene Cara. Escoltem Fame.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Setembre, sinònim de tornada a la rutina, de nous horaris i també de propòsits per al nou curs. Entre els més habituals hi ha aprendre idiomes o millorar el nivell d'una llengua que ja coneixem. Precisament aquests dies, l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet registra un augment de l'interès per estudiar anglès i francès. Des de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet expliquen que l'inici del curs acostuma a portar un autèntic boom de persones interessades a apuntar-se a classes d'idiomes, una tendència que aquest setembre es fa especialment visible en els cursos d'anglès i francès. L'interès, segons apunta Carles Estrada, cap d'estudis de l'EU i de Mollet, se centra sobretot en els nivells més alts.
1: Nosaltres només fem anglès i francès aquí al Mollet i sí que hem notat una tendència en general als nivells alts, però de totes maneres també els primers acostumen a estar molt plens. Va com va, la veritat és que més o menys ens mantenim d'un curs a l'altre i no hi ha grans diferències en aquest sentit, no?
0: Des de l'Escola Oficial d'Idiomes ja ho tenen.

0: al final trobar una mica més un lloc per tenir una mica l'adherència aquesta a l'esport o a la força i no acabar fent aquests alt i baixos d'ara ve l'estiu, ara ho deixo, ara estic 2 mesos aquí, allà, però sí, aquest mes és bastanta demanda i moltes classes doncs plenes ja i amb llista d'espera d'alguna zona, d'algun grup.
1: De fet, ell mateix ens ha comentat que el propòsit de setembre volen que no sigui només un propòsit d'un mes, sinó de temporada, i és precisament aquí on entren ells, i segons el responsable del centre, la dada és positiva, i és que molts dels clients que comencen s'acaben mantenint durant bastant de temps. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Aquesta segona part la comencem amb Go West. És una cançó del grup musical Village People, llançada originalment com un senzill el 1979. No va ser tan popular com altres senzills del grup llançats en aquest temps com EMCA o In the Navy. No obstant, la cançó va ser tot un èxit quan el 1993 el duet Pet Shop Boys va gravar una versió de la mateixa. Escoltem aquesta versió de Go West, Pet Shop Boys.

A Contraluz és el sisè disc de la cantant espanyola Luz Casal, posat a la venda el 1991. Un dels èxits d'aquell àlbum va ser el senzill Piensa en mi. Escoltem a Luz Casal.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, i recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Killing My Softly With His Song és una cançó composta l'any 1971 per Charles Fox i Norman Gimbel. Molts artistes han versionat el tema, entre els quals hi ha Perry Como, Shirley Bassey, Lauryn Hill amb The Fugees, i aquesta versió en concret premiats amb un Grammy al 1997. Escoltem els Fugees, Killing My Softly.

La camisa negra és el nom del tercer senzill de l'àlbum Mi Sangre del 2005, del cantautor colombià Juanes, escrit per aquest i Octavio Mesa. Es tracta d'una fusió entre reggae, guasca, de la música popular colombiana, pop-rock i rock alternatiu. Escoltem La camisa negra, Juanes.

0: difunto.
1: Avui acabem la temporada d'estiu que us hem estat acompanyant amb el programa Aquell any, com cada setmana fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas. Per marxar ho farem amb un altre èxit, com no pot ser d'una altra manera. Nothing Compares to You. És una cançó de Prince. La versió balada d'O'Connor va ser un èxit mundial, aconseguint el cim de les llistes de popularitat a la seva nativa Irlanda. I arreu del món, als Estats Units, va ocupar el primer lloc del Billboard Hot 100 per 4 setmanes. Escoltem a Sinéad O'Connor amb el tema Nothing Compares to You i que tingueu molt bona setmana.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un incendi de vegetació a prop del torrent Regal de Viuda d'Alfarràs. Crema des de les 4 de la tarda amb vent de ponent, fluix a moderat i afecta eres i també, com us deia, massa forestal. Els bombers treballen per contenir-ne la progressió aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona. Hi ha activat 52 efectius, hi ha mitjans terrestres i aeris. Treballen també els bombers d'Osca per intentar apagar-lo. Per cert, parlant d'incendis, els Mossos d'Esquadra han conclòs avui que l'incendi que es va declarar el 25 d'agost en el tram de la Serra de Collserola, que pertany a Barcelona, va ser provocat. El cos continua pendent de diligències i resultats pericials per determinar si l'acció va ser premeditada o resultat d'una imprudència. I el govern posa a fil a l'agulla el full de ruta pel president Salvador Illa a l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu del govern d'augmentar la inversió en educació fins al 5% del PIB, com va anunciar, i de fer arribar la climatització als centres educatius. La seva portaveu, Yolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als objectius. Ho ha assenyalat el president de la taula, Xavier Trabado.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: I a Barcelona s'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per la compra d'una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri al desballestament la moto que ja tenien de combustió. Es pot presentar fins al setembre del 2028 per rebre aquesta ajuda.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els meus sempre fidels companys. Molt bona tarda, Eva Utrero.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
3: Molt bona tarda. Què tal, com estem?
1: Estem de tornada.
3: Sí, senyor.
1: Estem de tornada. Finalment tenim tècnic, també el saludem, el Jaume, el nostre nou tècnic, que serà, esperem, que sigui el nostre tècnic durant tota la temporada. Tornem de l'estiu. Tornem d'un estiu que no ens ha deixat sense curses, tot el contrari. Ens hauria agradat comentar més curses aquí, però...
3: Bueno, bé. Depèn quines, eh?
1: Depèn quines. Com us ha anat? Com us ha anat aquest estiu, aquesta temporada de Parón Veraniego?
2: Doncs a les motos, clar, jo, no sé vosaltres, però jo per mi és com seguir un calendari, saber el que vaig fer per quan va ser la carrera.
1: Sí, sí.
2: Llavors, ha estat un bon estil, la veritat. Recordo que quan vam marxar, Marc Márquez estava a... gairebé 100 punts de diferència amb el líder i notícia de després de les vacances, Marc Márquez és líder del Mundial.
1: Els han caigut els punts?
2: Bueno, és que el que ha passat amb les Aprilia, no sabem si... Bueno, no és tot cosa de les motos, però també ha estat cosa dels pilots, ho parlarem ara. Però, bueno, jo crec que és molt ben resumit el meu estiu, comparant amb com estava Marc Márquez. Jo he descansat i Marc Márquez s'ha posat líder.
1: Sí, la veritat que una mica de treva que han donat aquestes Aprilia, que semblava que es menjarien el món a principi de temporada, i ara resulta que...
2: No és tant que la Ducati hagi pillat a l'Aprilia, jo crec que ha estat el Marc qui s'ha posat al capdavant, perquè una cosa que també hem de destacar és que Bagnaia encara no ha aparegut. I, bueno, el que sí que ha aparegut és el seu fill, va néixer Oliviero Bagnaia.
3: Sí, Oliviero serà portuguès, eh?
2: Sí, sí. Oliviero Bagnaia. No havia escoltat mai aquest nom, no sé vosaltres.
1: Jo tampoc.
3: No, la veritat és que no, eh?
2: I justament aquest cap de setmana ha estat el primer gran premi pel fill de Bagnaia.
3: Doncs bon debut, eh? Ja. Del fill.
2: I avui fa 10 anys que estan junts Pego Bagnaia i la seva parella, la Domizia.
1: Bé, doncs, enhorabona.
2: Després de tot aquest resum.
3: No sé ni qui és la dona del Pecco Bernalles, imagina't.
1: Gràcies a l'Ernest sabem qui és la germana, però la nòvia...
3: La germana d'aquí?
2: La germana del Pecco, està al box.
3: Ah, ostres, no...
1: Sempre està al box.
3: M'agafes molt desubicat en aquest sentit, eh? Jo el tema celebrities i tal no porto bé.
1: No, jo tampoc, i això una mica també ens porta al panorama de la Fórmula 1, la Fórmula Celebrity. Què tal, com ha estat aquest estiu de la Fórmula Celebrity?
3: Bueno, clar, el punt més àlgid de la Fórmula Celebrity ha sigut aquest cap de setmana, que ara entrarem al circuit de Madrid, que veïns curses hi ha hagut de tot. Bueno, la Fórmula 1, doncs, no hi ha hagut tantes diferències com a les motos respecte al que vam deixar i al que tenim. Jo que ho vam deixar amb Antonelli líder i ho recuperem amb Antonelli més líder, però sense cap lluita al Mundial, ja.
1: Fórmula Xarca, ens atreviríem a dir?
3: Fórmula Xarca, però en general o només per Madrid?
1: No, en general, com a campionat.
3: Bueno, aquesta temporada dureta, eh? Semblava que Hamilton i Ferrari podien plantar una mica de cara. Tornem de l'estiu amb la confirmació de que no serà així. I Russell, que està encara més enfonsat al Mundial, llavors sembla que...
1: Aquest... Gran premi de la Xarca.
3: Gran premi de la Xarca, doncs,
1: podríem
3: aquest cap de setmana...
1: Com a adjectiu.
3: Bueno, a mi no m'agrada ficar-me en aquest terreny, ja que entenc que, bueno, hi ha molta gent que, bueno, doncs que li ha agafat a prop i molts aficionats espanyols que han anat a Madrid, però la veritat és que l'experiència del Gran Premi a Madrid té la, eh? Després parlem una miqueta del tracte mediàtic que s'ha donat a Madrid i les diferències amb el Gran Premi d'Espanya quan era a Montmeló, i bueno, a mi és un tema que m'ha estat una mica sorprès, eh? S'ha donat un rebombori al tema de Madrid quan portem 30 anys en Fórmula 1 a Catalunya i també a València uns quants anys, i la presència mediàtica d'atenció a la ràdio, a la tele, als informatius, és que no té cap tipus de comparació.
1: Vols dir que no tenir l'alcaldia de cul ha beneficiat el Gran Premi de Madrid?
3: Com?
1: Que no, el fet de no tenir a tota l'alcaldia de cul al Gran Premi de Fórmula 1 pot haver beneficiat el Gran Premi de Madrid, no com va passar aquí a Barcelona?
3: A veure, això és veritat. Això és cert, però és que quan l'alcaldia no estava de cul tampoc se li donava molt bombo, no?, el tema de...
1: Home, sí,
3: a veure,
1: cert,
3: sí, tens raó, eh? És veritat que la...
1: Va haver-hi un moment, sobretot als anys 2017, 18, 19, que es tenia la Fórmula 1, però era una cosa com que feia fàstic tenir.
3: Sí, sí, sí.
1: Des de certs punts de dins de Catalunya.
3: Era com una cosa, motor.
1: Com una cosa que feia mal gust tenir-la, que es tenia de mala gana. I sí, això és cert.
3: I
1: s'ha maltractat aquí, la Fórmula 1. Ara, en els últims anys, quan va arribar l'amenaça de Madrid, aleshores es va començar a impulsar.
3: Però tard.
1: I
3: així estem ara, que tenim un Gran Premi cada dos anys. Hem perdut aquesta vigència d'estar cada any al calendari.
1: Però Spa també.
3: Sí.
1: O sigui, no traiem part de culpa, però a Spa li ha passat el mateix.
3: Sí, però en el cas d'Spa jo crec que és una mica diferent, ja que és que, en aquest cas, un altre circuit del teu país t'ha menjat la... No sé com es diu català, t'ha menjat la tostada, no? Llavors,
1: sí.
3: Un circuit que, bueno, després parlarem, però que és panós, que aquest circuit sigui el que li ha tret l'hegemonia amb un baló, no? Llavors, jo crec que sí, és un tema econòmic, perquè, evidentment, Madrid, si està al calendari, és per calés, no per una altra cosa.
1: Sí.
3: I és evident també que les institucions d'allà s'han apostat més fort pel circuit, que això després ja és qüestionable de si s'ha invertit diners públics en tenir un Gran Premi o no. Jo crec que en el cas de Catalunya era molt important, pel tema de, bueno, de tot, de publicitat, turisme, treballs que genera això. I, bueno, doncs ara ho hem perdut una mica. Jo no sé si Madrid aguantarà 2 anys, perquè la veritat és que jo crec que és una mica insostenible.
1: Sí,
3: en
1: no,
3: quan
1: no
3: està plantejat el Gran Premi, perquè és que vaig llegir l'altre dia que dels 100.000 espectadors més o menys que hi havia el diumenge, 20.000 eren VIPs. O sigui, com pots tenir un de cada 5 espectadors que siguin VIP i gent que no sap ni com es diu... Bueno, he vist alguns vídeos d'influencers fent aquesta mena de retos virales que no sap ni pronunciar Russell, que diu Russell. O sigui,
1: Russell.
3: Una persona que... Quan el teu objectiu d'espectador és aquest, jo crec que té molt mala pinta.
1: Doncs imagina't quan pronunciïn Tassa Napoli entre Pobassac.
3: O Topac, raza...
1: Bé,
3: després parlem ara, més en profunditat. Sí,
1: sí, però ja que hem tret el tema del circuit de Madrid i per no treure-li temps després a la Fórmula 1, jo vaig estar al circuit, el vaig visitar durant els tests de la Fórmula 3.
3: Ah, vas estar allà a Madrid?
1: Sí, vaig poder aprofitar un petit viatge que vaig fer a Madrid i vaig fer una visita tant a l'estadi Metropolitano...
3: aquesta sí que me la sé.
1: Sí, a l'estadi Metropolità. Primer, per veure jugar el Villarreal, molt interessant. Segon, per xiular Julián.
3: No va servir, no, la campanya perquè es vingués al Barça, no?
1: No se li va poder pressionar més. I tercer, però no menys important, per agafar una mica la referència per comprar les entrades pel juny. que hem de tenir en compte... Doncs,
3: anul·lo mufa.
1: Que al juny haurem d'anar cap allà. Aprofitar aquest viatge, doncs, va sorgir l'oportunitat de visitar el circuit. La vaig aprofitar, vaig estar a la zona del circuit. Un circuit que estava en aquell moment molt limitat a nivell de disponibilitat. Primer perquè jo no tenia com a tal una acreditació de fotògraf per poder anar pels vials. Sí que tenia passe, però no podia anar pels vials de la manera que jo volia.
3: I vas
1: de
3: anar.
1: Fet, com?
3: I vas anar igualment, o no?
1: Jo tenia accés al circuit. El que no tenia era permís per entrar als vials i entrar a totes les
2: zones. No ens interessa si tenies permís.
3: Però això ho vas fer o no? La pregunta és
1: no,
3: si
1: t'interessa. No vaig poder visitar el circuit com a mi m'hagués agradat.
3: L'Eva ho ha enganxat a la primera.
1: Només vaig poder veure la part més interna d'IFEMA, que és la part de la corba 20 fins a la corba 3, més o menys, i sortida del pit lane. Tota la resta, fins a la frenada aquesta del túnel i, a més, estava complicat per temes logístics. La veritat, les primeres sensacions del circuit, quan parlaves amb la gent, et deien que a nivell d'asfalt estava superbé, i en això sí que no hi havia queixa, però era una sensació d'un circuit tan exageradament i ridículament estret,
4: sí, sí,
1: que no, o sigui, mai l'havia experimentat. He visitat uns quants circuits i mai m'havia trobat un circuit que diguis, però com pot ser una cosa tan, tan
3: més estret que a València, digues tu.
1: És que a València justament no està.
3: Ah, no has estat a València.
1: A València justament no ha estat.
3: Jo vaig estar, però... i ho recordo, bastant estret, però jo és que pel que vaig veure, jo crec que Madrid és encara més estret que...
1: En certes zones sí, per exemple, bueno, clar, el que més passa és Mònaco, però... no? I ja, hi ha certs punts on l'amplada no és més gran que la que té Mònaco. Fins i tot diria que és més petita.
4: És que això és terrible.
1: Aleshores, clar, durant el test de la Fórmula 3, en les 3-4 horetes que vaig poder estar per allà van haver-hi banderes vermelles per un tubo, cosa esperable, perquè al final són Fórmula 3, un circuit urbà que s'està estrenant, i en general, doncs, donava la sensació d'un circuit que, bueno... estava molt dins dels estàndards de la Fórmula 1, però li faltava alguna coseta. Sobretot aquest tema de l'amplada era el més preocupant, juntament amb algunes escapadores que estan fetes molt malament, com la de la corba 20 i 20A en concret.
3: I moltes corbes també. Jo crec que un circuit amb tantes corbes i tan poca zona recta fa molt difícil que puguis, sí, enxampar el capítol.
1: Ara volia, no?, parlar d'això perquè, havent-lo visitat i havent vist les curses d'aquest cap de setmana i de més, m'he pogut adonar que el circuit té una sèrie de problemàtiques que venen derivades directament de la pròpia zona on està. El circuit està, per una banda, dins del recinte d'IFEMA, i per l'altra banda de la M11, de l'autopista, té un descampat, que és on està tota la secció aquella de la corba monumental i tot això. Quin problema té el circuit?
2: Superfamosa, eh? Li hem fet una truita de patates.
3: Ah, sí?
1: Ah, sí?
2: Sí. Bueno, la Maria Pombo, que té una empresa de truites de patates...
1: Li ha fet una truita de patata a la corba...
2: A la corba de la monumental.
3: No, espero que surti millor que la corba en si, perquè si no...
1: Sí, jo, perdoneu-me, però acabo de flipar. O sigui, clar, jo entenc que li facin una paella, però una truita...
2: No, no, i clar, tots aquests celebrities que no saben qui són els pilots, sí que s'han menjat aquesta truita que els hi ha enviat la Maria Pombo a casa seva.
1: Ostres.
2: No, no, és molt fort lo de... Uau. Del Gran Premi a Madrid.
3: Bueno, les influències és una cosa en general, no aquí, només a Madrid. Però...
1: Aquí hem topat amb quantitats perilloses de xarca, eh?
3: Bueno, bueno.
1: A la truita. En general, el Gran Premi ha estat de tela, però això de la truita és una dada molt dramàtica, de fet.
3: Jo crec que es ven tant l'amor que és que termina sent hortera. O sigui, he vist tantes hortarades, en general, sí, el que és el Gran Premi.
1: En quant al que comentava a nivell estructural del circuit, com pel circuit passa pel mig una autopista, que és la M11...
3: I creuava per... Bueno, ja havia un tram que creuava per sobre l'autopista.
1: Això em refereixo, sí, que l'ha de passar per sota. Què genera això?
3: Jo no sabia que creuava per l'autopista, sí. Jo pensava que era rodellant, saps?
1: No, la passa per sota.
3: Vas quedar flipant quan vas
1: veure
3: la
1: quali. Què passa amb aquestes dues seccions? Que com una banda cau a IFEMA i l'altra banda cau al descampat, aquests túnels que es generen tenen una doble problemàtica. La primera és que tu no pots ficar un cotxe a 300 km per hora a un túnel perquè als pilots no els hi dona temps a adaptar els ulls per poder veure el que hi ha a la sortida del túnel ni per poder veure el que hi ha a l'interior del túnel.
3: Ni ficant llums, ni res?
1: És que necessites tanta potència de llum que és impossible, o almenys el que s'ha vist és que no era possible. Perquè si tu veies les onboards, veies que no es veia res dins del túnel,
3: sí,
1: ni a la sortida.
3: Estava molt...
1: I això és un feedback que s'ha rebut per part dels pilots, que és que el canvi d'il·luminació doncs, és bastant bèstia. A Mònaco passa, però què passa? Que en Mònaco té una entrada del túnel molt lenta, la sortida sí que és més ràpida, però és un túnel prou llarg. En aquest cas, els túnels són molt petits i arriben al final d'una secció de recta. Per tant, què passa? Que si fiques un cotxe tan ràpid allà, si a darrere hi ha un accident, el cotxe que passa pel túnel, que va a 300 km per hora, no té temps, el pilot no li ha temps a reaccionar per poder evitar un accident amb un cotxe que ja hagi aturat a la sortida del túnel. Per tant, què passa? Que s'han de posar unes xicans, unes corbes, abans del túnel per evitar que es donguin aquests casos de possibles accidents derivats de perdre la visió.
3: Que això és mortal, ja. Clar, tu fes
1: sí,
3: la xicana abans d'entrar al túnel...
1: Clar, si no poses la xicana, el cotxe entra a 300 km per hora i després ja es trobarà el
3: ja
1: que es trobi.
3: Ja veurem com surt, no?
1: Ja es trobarà el que es trobi. Per tant, s'ha de posar aquesta xicana per reduir la velocitat i poder entrar al túnel. Què passa amb aquestes xicans? La primera, que és la corba 5, s'ha fet superestreta, frenada en corba, i a més la recta prèvia és tan curta que no dona temps als cotxes, ni tan sols als d'aquesta generació, que tenen molta més facilitat per avançar,
3: sí, sí.
1: No els dona temps a posar-se en paral·lel i poder avançar.
3: I aquest circuit es va dissenyar pensant en la normativa anterior.
1: Que encara és pitjor.
3: Hauria sigut, sí, la cursa amb 0 avançaments, crec jo.
1: Sí, sí. Després, què passa? Després de la sortida de la corba 6, està el túnel després de la corba 7, tenim la corba 8, la 9, la 10, i arribem a la 12, que és la monumental. En aquesta secció de corbes 8, 9, 10, 11, i després la monumental, aquí sí que hi havia lloc per posar una recta, perquè això és un descampat. És un descampat. I aquí hi havia opció de fer una recta prou llarga, amb una, o fins i tot una recta que fes una corba poc pronunciada, que es permetés fer a fondo, i després fer una frenada forta que permetés un lloc d'avançament. Què passa? Que van decidir que s'havia de fer aquesta corba, la monumental, que al final la monumental és una corba que vol ser especial, però al final és una còpia de la corba per alta que hi ha Lleda. Sí. No és res especial.
3: També una mica com la de Zambor, no? No és tampoc... És més pronunciada, però és
1: bueno,
3: similar.
1: Però Tarzan a Zambor sí que és més...
3: Bueno, és més icònica aquesta, clar. Té més,
1: clar, sí, sí, té més xitxa, perquè és històrica i, de fet, originalment era peraltada. Però que al final és una corba copiada de Jeddah, de Corea, de la Índia, no, de Sochi, que està repetida en molts circuits i aquests, doncs, l'han volgut incorporar. I això que provoca? Que no es pugui, que tampoc pugui haver un tram de recta ràpida aquí tampoc. Després tornem a passar per sota de l'autopista, no podem fer una altra secció ràpida, i clar, el circuit queda molt limitat per aquests dos túnels i la monumental. Aleshores, bé, poden fer els canvis que vulguin, però a nivell estructural és un circuit que està molt limitat per aquests dos túnels i aquesta corba monumental.
3: És que tenint un descampat tan gran que ho decidis fer entre l'autopista i FEMA, té tela, perquè ho pots fer, jo què sé, doncs...
2: I tenint el circuit de Montmeló, decidir-ho fer a Madrid,
3: bueno,
2: és una cosa.
3: Sí, però això és un tema que Madrid fica calés i s'ha de fer a Madrid, clar.
1: I
3: ja
1: posats...
3: partim d'aquesta base,
1: no,
3: clar.
1: I a més, una altra de les coses que porta a per què s'ha fet el circuit d'aquesta manera, realment es podia fer una instal·lació permanent de sobre amb el pressupost que
3: Vamos,
1: hi havia.
3: Vamos, i tant.
1: Però, per certs interessos, interessa més fer un urbà.
3: I fer-ho IFEMA.
1: I
3: perquè
1: fer-ho
3: IFEMA... Diguem-ne que és la que ha corregut amb el cost de la instal·lació.
1: Sí, clar, clar, clar.
3: I si ho haguéssim fet, perquè s'estava parlant de que volíem fer un permanent a Morata de Tajuña fa uns anys, i es veu que si feien això, aquests no podien treure tajada, bàsicament.
1: Sí.
3: I
1: aleshores, bé, en definitiva, que se ve el plomero. Dit això, es veu encara més el plomero quan comenten la possibilitat de fer obres ja per l'any vinent.
3: Sí. Bueno, estan parlant de que volien canviar la 3, la 15, i ara miro l'última.
1: Sí.
3: Volien canviar 3 corbes, però no s'estava pensant en ficar molta més recta. Llavors, no crec que es canvi molt... Clar, perquè tampoc no es pot, però vull dir, no crec que hi hagi uns canvis brutals d'emoció, no?
1: La veritat és que té poc marge. Ara...
3: Mira, la 5, la 13 i la 20, perdona.
1: Sí.
3: Estan parlant de canviar.
1: Ara, jo només vull deixar anar una dada i ja passem directament a la secció de l'Eva, de les motos, i vull demanar un aplaudiment pel Madring per haver aconseguit el rècord
3: de
1: circuit amb menys avançaments a la cursa que el Gran Premi de Mònaco.
3: 4. 4 avançaments.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Toca la campanita.
3: He de dir que crec que igual a Mònaco fa 2 anys que es van fer també 4 avançaments.
1: Sí.
3: Però
1: en
3: tela,
1: aquest, amb aquest
3: tela.
1: Reglament...
3: En aquest reglament,
1: Mònaco
3: van ser 10 i aquí 4.
1: 4 a Madrid.
3: I he estat mirant i en cap edició dels últims 5 o 6 de Mònaco o cap altre circuit hi han hagut 4 avançaments. Traient Mònaco un any. O sigui,
1: molt bé.
3: Tela,
1: molt bé.
3: Very i Montmeló, well, que era tant això, aquest any més de 50 avançaments.
1: Very well, very well, very well.
3: Però bueno, després has de veure que... També s'ha de dir que, clar, un avançament no implica una bona cursa, perquè aquest any els avançaments són una... Bueno, són molt artificials,
1: sí,
3: amb el tema de les bateries...
1: Sí, però la cursa de Montmeló va ser boníssima.
3: Home, sí, sí.
1: Boníssima.
3: La de Montmeló i moltes més que potser dius, bueno, és que, aunque tinguin 15 avançaments, però hi ha més...
1: Monza també va ser boníssima.
3: Que...
1: boníssima. Bé, dit
3: bueno,
1: això...
3: després parlarem una mica de la cursa, ja...
1: No robem més temps del sí, programa, tot i que haguem ja de parlar del Madrid.
2: Abans d'entrar a les motos, perquè és de les motos, però és del circuit del Madrid, va estar Carlos Espeleta, que és...
1: Carlos o Carmelo?
2: Carmelo Espeleta, Carlos Espeleta, crec que és el fill. Doncs va estar el pare, perquè crec que donava feia...
1: Sí, la bandera.
2: La bandera.
1: De final.
2: En comptes d'estar a San Marino.
3: Té l'això, també, eh?
2: I es parla que potser era per estar mirant el circuit per fer-hi motos allà.
3: Bueno. És que això del tema dels urbans i MotoGP també té per a una saga interessant.
1: Sí, s'ha encarregat Adelaida, el circuit d'Adelaida, per ficar les motos allà. No sé si aquesta temporada o la vinent, però...
3: Crec que era a partir del 27.
2: Sí. Que Aragón passi a ser circuit reserva i que ara puguis pensar-te.
3: Però Aragón, l'any que ve també està, eh? El calendari.
2: Sí, van sí, sí. Però ja és reserva. No...
3: Aragón porta uns quants anys que en teoria s'havia de caure i només s'ha caigut un any, crec, dels últims 10. O sigui que ja...
2: Sí, sí. Però em sembla una mica
3: a veure, també és
2: trist.
3: Que és que a Espanya hi ha 4 circuits, eh?
2: Ja, però no, em refereixo.
3: És fort, eh?
2: S'ha de caure un...
3: Home, si ho canvies pel Madrid sí que és vergonyós, clar.
2: Per
3: sí,
2: això.
3: Sí.
2: Mm. No sé si dels quatre jo trauria Aragón, perquè a mi Aragón m'agrada bastant com són les curses allà, però clar, Jerez no pots treure per afició, València sempre ha estat l'última cursa, Montmeló no te carregaràs.
3: A mi dels quatre el que més m'agrada és Jerez, com a circuit. El que passa és
2: que menys.
3: El que menys, però té molta aura.
2: A mi també com a circuit.
3: A les 6 de la matinada clar, i aquestes...
2: És per afició, sí, literalment, sí. lo a Jerez.
1: Bueno, jo penso que la idea de fer una mega reforma i FEMA per fer el circuit de MotoGP segur que agrada. Per tant...
3: Agrada. Ah,
1: agrada.
3: Val, clar, clar.
1: Per tant, no descarto res. I aviam, siguem sincers, no és estrany que una capital vulgui tenir un gran premi.
3: No, o sigui, jo el que critico és el circuit.
2: Jo el que critico és que sigui la capital.
3: No, això ho critico jo. Jo entenc que a Madrid vulguin tenir coses, eh?
1: Sí.
3: I si Catalunya opera en favor de Madrid, bueno, això ja és un tema de que potser doncs, Catalunya tampoc s'ho ha buscat, no? Bueno, a les institucions i tal. Però, cony, treure'm un valor per ficar aquest circuit, sí. És que això és imperdonable. Si el Jarama el fessin bé, sí que també és complicat, però pues, podria estar bé, no?
1: Bueno,
3: com a acció,
1: no es pot fer.
3: Bueno, no es pot fer pel que no es pot fer, però...
1: Sí.
3: Però bueno, després parlarem una miqueta si tenim temps.
1: Comencem la secció o acabem de comentar quatre
2: coses
1: i ja entrem a la secció després del programa. Jo penso que també el que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un circuit, el que no pot ser és que els dissenys dels circuits vinguin inspirats en coses del passat o inspirats en altres coses. I el circuit de Madrid és una mica el mateix.
3: Van dir que s'ho van encarregar a Tilke i Tilke no va voler saber
1: bueno,
3: res del tema.
1: De fet, el dissenyador no és Tilke.
3: Sí, és un altre. No sé com, ara
1: no recordo.
3: Però és un d'aquests que té un munt de circuits. O sigui, sí. No és un, un matau.
1: És que al final Tilke no fa el circuit sols.
3: No.
1: Evidentment.
2: No hi ens en una goma a terra i com caigui.
1: De vegades.
3: Bueno, potser va d'això i et surt millor que aquest circuit.
1: Sí. La
2: goma no cauria així.
3: O sigui, el circuit del turisme de Madrid és millor que aquesta...
1: No, però al final... I és una cosa que veiem constantment en el món actual, que molts dissenys venen d'inspirar-se en coses del passat o inspirar-se en altres coses. Per què no t'inventes alguna cosa?
3: Estilcòdromos.
1: No parlo dels estilcòdromos, parlo en general de la vida. Tu ara apareix Renault i fa una altra vegada el Renault Zig i li ha quedat guapíssim, però...
3: Discrepo, eh?
1: El Renault Zig a mi m'encanta.
3: Molt lleig, eh?
1: A mi m'encanta.
3: És horrible. Ho sento molt.
1: Però per què no provem a fer coses noves?
3: Però és que també et dic que hi ha un moment que és que ja tampoc pots inventar massa més, eh?
1: Hòstia...
3: En defensa d'això, eh? No, vull dir... És que
1: el
3: està tio
1: que
3: inventat,
1: es va inventar la frase de que tot està inventat es va inventar aquella frase.
3: Oh, no. A veure, sí, però...
1: Realment...
2: Molt de profe, això. T'ha quedat molt de profe, eh?
3: Molt filòsof.
1: Realment sempre es pot inventar i sempre es pot innovar. El circuit de Madrid, si tu te'l pares a mirar, la corba 1 i corba 2 són exactament la corba 2... la corba 3 i 4 del circuit de València. Si continues mirant, la corba 12 de la Monumental és una còpia de la corba peraltada de Jeda. Ens demanen que tallem ja.
3: Bueno, després continuem rajant
1: Continuem rajant. Moltes gràcies, tornem aviat. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Salutacions, són dos quarts per la Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. La iniciativa s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn del consistori molletà i enguany girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius, una jornada que es fa demà a la una del migdia i on després de la presentació de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i de la regidora d'Educació, Laura Jara, hi haurà la ponència Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius a càrrec de Laura Torrella, del Centre de Salut i Benestar de Barcelona. La jornada finalitzarà al voltant de les dues del migdia amb una ronda de pregs i preguntes i un petit refrigeri. I el Casal Cultural de Mollet acollia ahir dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Natzaret des d'una perspectiva humana i propera. L'autor convida els lectors a descobrir un Jesús que, més enllà de la seva dimensió religiosa, es mostra com una persona que sent, escolta, pateix i reflexiona i pren decisions. Durant la presentació es va explicar que el llibre combina el rigor acadèmic amb el llenguatge accessible. Durant, format en medicina, filosofia, ciències religioses i teologia bíblica, analitza els evangelis per identificar quatre dimensions essencials de la persona: la física, la mental, l'emocional i l'espiritual.
1: Curiosament, el llibre el que fa és la reflexió de que cada un dels quatre evangelistes ens apropa a un Jesús des d'aquestes dimensions diferents. Llavors és una reflexió, una aproximació a una mirada del Jesús històric, del Jesús persona humana, des de cada una d'aquestes quatre dimensions que explicarien a l'ésser humà com som.
0: De fet, el director de la Fundació Sanitària

0: a les 5 de la tarda.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

Molt bona tarda, estem de tornada amb la Miramar. Ens sap una mica greu perquè estava sonant Roxanne de The Police i la veritat és que aquesta cançó no sé si arribarà a ser superada per la nostra qualitat parlant de motorsport, així que ho posarem a prova i ho posarem a prova començant per la secció de la Eva Utrero, que crec que es diu Sobre les dues rodes, així que dins intro.

0: Doncs som un cop més a Sobre les dues rodes. La veritat és que ja tenia ganes de que tornéssim i tornem de la manera en la que crec que tothom esperava, que és un repàs del que ha passat des de que no estem en directe, perquè hem estat en rediferit en...
1: Bueno.
0: Bueno, hem fet uns altres programes. I anem a parlar del que ha passat des de que vam marxar amb el Gran Premi d'Alemanya. Recordo que vam tenir va guanyar Marc Márquez, en segona posició va quedar una iogura que portava una primera posició als Països Baixos i va una segona posició al Gran Premi de la República Txeca. I a Alemanya vam tenir la victòria de Marc Márquez, la segona posició d'Ogura i la tercera posició de Raül Fernández. Van marxar així de vacances nosaltres a l'Angla de Miramar, amb Marc Márquez a 18 punts a la tercera posició del campionat, 18 punts que tenia sota Jorge Martín. I el que ha passat mentre no hem estat és que a l'agost hem tingut el Gran Premi de Gran Bretanya, és a dir, Silverstone, en el que va guanyar Raül Fernández la cursa llarga de diumenge. Recordo que anava amb un casc del Mundial.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Sí, així ubiquem la victòria de Raül Fernández. I després hem tingut el Gran Premi d'Aragó, en el que va guanyar Marc Márquez, segona posició per Pedro Acosta, tercera per Marco Bezzecchi. En el Gran Premi de Silverstone, Marc Márquez no va estar en el podi. Si no recordo malament, Marc Márquez va quedar... va quedar setè en Silverstone.
3: Mm-hmm. Sí, va ser la seva pitjor actuació d'aquest tram.
0: I ja Aragó va tornar en el seu... bueno, és que és el seu jardí. La veritat és que és el seu jardí.
3: 37 punts.
0: I 37 punts en Aragó per Marc Márquez. I anem ja amb el que ha passat aquest cap de setmana. Anem amb el Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini. M'encanta el nom del Gran Premi, la veritat. No m'agrada tant l'afició que hi ha, per motius obvis.
1: Bueno,
0: bueno.
1: Sí, perdona, estem parlant del Gran Premi de San Marino i la Riviera de Rimini, celebrat al Nissan World Circuit Marco Simoncelli. Bueno. Adolfo Suárez,
3: Madrid-Baraja.
0: Doncs sí, és tot això. Tot aquest nom és el Gran Premi, però ho resumirem d'una manera molt més senzilla i que ens agrada més, que és amb nom de

0: pilots. Anem amb el que va estar a Moto3. A Moto3 vam tenir una classificació a la qual la pole se la va endur David Almansa, un David Almansa que m'ha sortit en TikTok, que els seus que va viatjar en Ryanair i els seus companys van fer una broma. Li van dir a les azafates, a les hostesses de vol, que era l'aniversari del David Almansa, i el van fer passar vergonya perquè tothom li va cantar l'aniversari feliç al David Almansa. Doncs la pole va ser pel David Almansa, i després la cursa llargada de diumenge, l'única que tenim a Moto3, va estar pel Máximo Quiles, uns 25 punts del Máximo Quiles, que el fan posar cara ja de com diria un amic meu, l'Àlex Faura de Radiomarca, que farà karaoke ja a la al Tour Asiàtic, com a campió del món. Un karaoke que feia, recordem, Marc Márquez.
1: I al Japó.
0: Al Japó.
1: Li coincidia normalment amb Motegi.
0: Doncs potser Máximo Quiles, tant d'entrenar amb el Marc Márquez, se li enganxa això i el veiem fent un karaoke allà al Japó. La segona posició va ser per David Almansa, que sortia des de la pole, i la tercera per Brian Uriarte. Recordem que el Càntabra, es diu en català?
1: Sí.
0: Que resideix aquí a Sant Cugat del Vallès. Anem amb Moto2. Moto2, on la pole va estar per Senna Agius, i un Liqui Moly que es va endur la pole, i cursa llarga de diumenge es van portar la victòria, però no va ser per Senna Agius, sinó va ser per Manu González. Un Manu González que portava un casco també molt xulo, era inspirat en Rayo McQueen i portava el número 18. Un Manu González que també se l'està posant cara de pot ser que guanyi aquest Mundial. La classificació de Moto2 és Manu González en primera posició a 47 punts d'Izan Guevara. Un Izan Guevara que no estem veient des de que van marxar a... Ah, tenim notícia de que efectivament, l'únic que tenim en parlàvem de resultats, però ara mateix m'acaben de recordar que això no ho hem parlat, i és que Izan Guevara oficialment l'any vinent serà pilot de MotoGP. Una cosa que podíem avançar entre línies en aquella entrevista que va fer aquí l'Angla de Miravan, no sé si ens en recordeu, sí. Que jo vaig dir que m'havia semblat per la contestació d'Izan Guevara que depenia dels seus resultats, i home, una segona posició al campionat i a Catalunya ja venia d'una victòria. Doncs tot això ha fet que el Pramac faci que pugi a l'Izan Guevara a MotoGP.
1: No sé si van comentar finalment que Manu González, si no m'equivoco, es queda en Moto2 l'any que ve.
0: Jo no sé si ho vam comentar, però definitivament Manu González no té plaça a MotoGP.
1: Una llàstima, perquè pot guanyar el Mundial i, bueno, s'haurà de fer un Tito Rabat defensant,
0: sí,
1: el Mundial.
0: I Izan Guevara pot ser que no guanyi el Mundial
1: i estarà allà, segur.
0: I se'n va sense guanyar un Mundial, que la veritat és que a mi, com si jo hagués estat pilot, m'hagués agradat marxar de les categories sent la millor persona de... Bueno, la millor pilot de...
1: Potser hi ha un que és el pitjor i és la millor persona, eh? Ja.
0: Per això m'he quedat una mica parada, eh? Bueno, no passa res. Estava pensant ja en anar amb MotoGP, que us sembla?
1: Sí, senyor.
2: I tant.
0: Doncs anem amb la classificació. Una Q1, repassem, per la que va haver de passar gent com Pecco Bagnaia.
1: Vaja, quina sorpresa.
0: Bueno, ja no és sorpresa, però la Ducati Lenovo Team Oficial no va passar de la Q1. La de Pecco Bagnaia, la de Marc Márquez, estava ja classificada per la Q2. Qui no va passar a la Q2 va ser Quartararo, Moreira, Bastianini, Joan Mir, que la veritat és que, a part de tots els problemes que té amb la Honda, té problemes físics. Jo crec que conseqüència de totes les caigudes que ha tingut amb la Honda és que si no s'hagués fet ja mal, és una cosa que... O sigui, el rètol de Joan Mir, Rider, ok, de quan cau, jo crec que ja és algú que el tenen allà que diu, si us plau, una feina una mica menys mecànica.
1: Entre aquest i el de Alex Espargaró Crash de fa uns anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que tenen treball per...
0: Sí, han posat allà una persona donant-li un botó només per quan caigui Joan Mir, o sigui, però bueno, això canviarà, perquè jo soc molt team Joan Mir.
1: L'any que ve jo.
0: I l'any que ve a Gresini, Joan Mir mínimament farà un podi.
1: Home, a veure, si es queda més o menys el rendiment és similar al d'aquest any, pot lluitar pel top 5 del Mundial.
0: Esperem,
1: com
0: esperem.
1: Com estava fent Àlex Márquez, per exemple.
0: I després pues, tenim a l'Espramac, tenim a la prima Pramac, el Miller, que no va passar a Binder, Rins i Rasgatiolo al Toprak. Qui sí que van passar a la Q2 van ser Raúl Fernández i Fermín Aldeguer. Un Fermín Aldeguer que ha tornat bastant bé del seu parón de recuperar-se de la lesió. Jo crec que no ha estat encara tot bé, però bueno, aquí tenim ja el Fermín Aldeguer. La Q2, la classificació que ens importa, perquè són els que van sortir més endavant a la graella. Pole per Marco Bezzecchi, segona posició per Marc Márquez, tercera posició de la graella per Fermín Aldeguer, i després ja teníem a Dijan Antonio, després Jorge Martín, i per trobar Pedro Acosta anàvem a la setena posició de la graella. Un Àlex Márquez que sortia a 9è i s'havia colat a la Q2 i no va haver de passar per la Q i no hem parlat d'ell, Pol Espargaró. Per què hauríem de parlar de Pol Espargaró? Perquè aquí està substituint Pol Espargaró és a Maverick Viñales. Abans de que marxéssim a les vacances ja es va parlar de que Maverick Viñales no correria el que quedava de temporada. Ell ho va desmentir i el que estan fent des de KTM és no està corrent cap cursa, però abans, en comptes de dir que no correrà cap cursa, abans de que sigui la cursa, diuen que ho farà Pol. I jo crec que això serà tota la temporada.
1: Però van donar a entendre que estava lesionat. Això fa sí, un mes. Sí. Ara no sé com ha evolucionat el tema aquest, però home, és sospitós
0: no, sí,
1: que...
0: Segueixen dient que és perquè està lesionat, però si ja va sortir allò i ho van desmentir, jo crec que això va per...
1: Clar, suposo que a nivell legal no poden dir oficialment que el fan fora. Però suposo que si no el fan fora i ell està apte per a córrer, hauria de participar en el segon
0: premi. Potser no està apte per córrer.
1: Clar, és que no sé...
0: Però perquè... potser, si no... Si l'any que ve continués en aquest equip o si estigués més a gust en aquest equip, provaria.
1: Home, clar.
0: Encara que no sigués per fer podis, perquè no l'hem vist fer podis, no els farà ara. Però bueno...
1: Però llavors estem parlant de que qui és que no vol comptar amb l'altre. Viñales amb...
0: O sigui, Viñales això és un debat però... que podríem obrir, però... Jo crec que en algun programa que no tinguem gaires curses ho podríem parlar. Sí. I bueno, també podem veure... A veure, encara no sabem, en aquest cap de setmana, que també tenim curses, qui creieu que...
1: Home, jo crec que Pol. Sí, si m'he d'apostar un sopar...
2: I el gran premi de casa serà Pol.
0: Doncs ho veurem.
2: Que fos el Dani Pedrosa, però...
0: Ah, no, home, clar, no estem parlant de Maverick Viñales o Pol Espargaró.
1: Estem parlant de Viñales o Pol.
0: No,
1: sí,
0: no, no.
1: Pedrosa...
0: Doncs anem amb el que va ser la cursa a l'esprint. Una cursa a l'esprint en la que el que va passar és que a la sortida Marc Márquez li va prendre la primera posició a la primera corba a Marco Bezzecchi i va tirar. Vam tenir un Marc Márquez que va aconseguir la victòria, aquests 12 punts a l'esprint per davant d'en Marco Bezzecchi. Tercera posició per la segona Aprilia oficial, Jorge Martín. I teníem un Dijan Antonio i un Àlex Márquez allà salvant els mobles de les Ducatis perquè Bagnaia el trobàvem a la 13a posició. Un Pedro Acosta 6è i un Raúl Fernández 7è, la veritat és que... I molt bona batalla dels dos murcians, i cosa que semblaven que es portaven molt malament, Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. Fermín Aldeguer va pujar a les seves històries un vídeo de la batalla que van tenir a pista Pedro Acosta i ell, i va posar Murcian Power. No sabem que si sí, potser és que ara es porta millor.
1: Potser s'ha arreglat la relació, sí.
0: No sabem. Doncs anem amb el que va estar la cursa llarga de diumenge, i és que... sí que vam tenir el mateix guanyador, és a dir, Marc Márquez va guanyar i té 37 punts aquest cap de setmana, però no es va repetir el que va passar a la sortida, perquè Marc Márquez no va pensar a Marco Bezzecchi a la primera corba, és a dir, bueno, gairebé no el va avançar amb Marco Bezzecchi, perquè Marco Bezzecchi va caure anant en la primera posició en el seu gran premi de casa. Bueno, no sé de tots els gran premis d'Itàlia quin és el que està més a prop de casa de Marco Bezzecchi, però...
1: Crec que era aquest.
0: Bon, doncs
1: sí, està a 25 quilòmetres de la seva ciutat.
2: Sí, doncs... De fet, el 2024, quan Martín es va equivocar per la pluja i demés, deia al Bezzecchi que no havia aturat perquè no havia sentit l'olor que acostuma a fer quan plou allà.
1: És veritat.
0: Doncs, pues sí.
1: Célebre,
0: pues,
1: aquesta,
0: pues no sabia per on li venia l'aire al vent perquè diuen que va ser pel vent, així que no coneixia gaire el clima de la seva ciutat, diguéssim. Un Markovic aquí fora de cursa, Marc Márquez va aprofitar i va quedar primer sense haver d'avançar, perquè va sortir segon i el primer va caure, així que 25 punts pel Marc Márquez en aguantar, que no va ser poc, perquè va tenir l'Àlex Márquez.
1: Jo crec que va jugar una miqueta amb Martín, eh? Va ralentir la cursa en el moment exacte, es van agrupar a Costa, Martín i Àlex Márquez, i va ser quan justament Martín va començar a curar posicions.
0: Vols dir que Marc Márquez va ralentir la cursa, sí, volent per això, sí, o per pressió de pneumàtics?
1: No, jo crec que va ser per perjudicar Martín.
0: Doncs em semblaria molt bona estratègia, la veritat.
1: I això no ho dirà, però segurament ho van parlar ell i el seu germà abans, això, potser.
0: Això m'agrada molt, i és que, bueno, no sé l'any que ve què faran, però el Marc, de vegades, fins i tot parlant amb Dazón, diu que hi ha coses que a ell se li escapen, però li diu l'Àlex, i per això les pot aprofitar. És una cosa, és tenir...
1: Potser l'estratègia la va pensar Àlex Márquez, clar.
0: És molt fort, és que això... I doncs tenim, des de fa molt temps que no teníem, un 1-2 en el que tots dos tenen el mateix cognom, i és que Marc Márquez i Àlex Márquez tornen a estar al podi junts, 1-2, molt més especial del que havia estat, bueno, no ho compararem amb el primer, que va ser a Tailàndia, però és veritat que després de Catalunya ja ens anava a dir que Àlex Márquez tornaria al podi i que ho faria d'aquesta manera. Tercera posició per Pedro Acosta, un podi en el que es parlava castellà. M'hagués agradat més que hagués parlat en català, però...
1: Me faltava el tercer i ara, i fins que fos català, eh?
0: Havia de estar...
2: Tenen un idioma que s'assembla molt al català, però sí, gairebé ningú el parla.
0: Podria haver estat Pol Espargaró. I el quart va ser l'altre murcià, Fermín Aldeguer, cinquè Jorge Martín i sisè Raúl Fernández. Per què baixo fins a la sisena posició?
1: Sis primers espanyols.
0: Perquè és històric que sis primeres posicions en una cursa de mundial de MotoGP siguin espanyols. No és que siguin espanyols, sinó que siguin de la mateixa nacionalitat. Només havia passat amb anglesos i...
1: Sí, als anys 50 o 60.
0: Sí. Més o menys. Així que un hit històric en aquest Gran Premi de San Marino, en el que sortim amb Marc Márquez, líder del Mundial, empatat a punts amb Jorge Martín, tercera posició del Mundial per Marco Bezzecchia, 33 punts.
2: I a la cara de Valentino Rossi. Comentar també que...
0: Valentino Rossi, tenim una imatge aplaudint
1: Jo crec que no la aplaudeix ahir, crec jo, eh?
2: Jo tampoc ho crec,
0: però la foto està molt ben feta. Un cap de setmana en el que Valentino Rossi ha anunciat que ha tret un llibre sobre les seves vivències.
1: Bueno, segur que parlarà de CEPAM 2015, clar.
0: I Marc Márquez ha contestat, quan li han preguntat, que ja ho llegirà quan acabi la seva cursa i tingui més temps.
2: Una patada sobre la taula. Comentar també que es retira Àlex Rins. Sí. Important d'aquest cap de setmana, una
1: va descartar anar als Estats Units, va dir que no volia... Bueno, el teia passar a les quatre rodes.
2: Sí, és el que ha deixat entreveure. I sense gaire més temps, anem a repassar ràpidament la Fórmula 1. Ja havíem repassat abans el tema del Madring. Anem a repassar la Fórmula 1,
1: sí,
2: i quatre cosetes del món de les quatre rodes. Ara la secció d'Àlex Bermúdez a la Fórmula Sprint.
1: Doncs anem ja amb la Fórmula Sprint ràpidament per repassar el que... Bueno, repassarem el que va passar a Madrid, perquè no ens dona temps a repassar el que va passar a les últimes dues curses, que no hem pogut tractar. Al següent programa, doncs sí que ho abordarem. Bàsicament, Antonelli, que arribava encara més líder al Gran Premi d'Espanya. I, bueno, doncs comencem a repassar el que va passar el dissabte. I és que vam tenir una quali molt apretada i sorprenent. Anava a ser la prova estrella d'aquest circuit de Madrid, i realment doncs va ser interessant, la veritat. Va ser doncs on pràcticament es jugava els 25 punts de diumenge, tot i que doncs tindríem ahir alguna sorpresa negativa pel Poleman, però Lando Norris, que es va alçar amb la pole, contra tot pronòstic, ja que el seu company doncs, no tenia cap tipus de ritme, però en canvi ell sí es va alçar amb 11 mil·lèsimes d'avantatge respecte a Andrea Kimentonelli, que era el gran favorit. Verstappen, que com sempre a les qualis aquesta temporada doncs, últimament acostuma a estar força fort, i després tenim els dos Ferrari, Hamilton i Leclerc, quart i cinquè. Els dos espanyols, pilots de casa, doncs no van poder passar cap dos d'ells de la Q1. I anem ja a la cursa de diumenge, on, bueno, la sortida va ser una mica caòtica, amb Antonelli i Verstappen saltant-se les... Bueno, en el cas d'Antonelli, les dues xicans, Verstappen la primera, Antonelli sí que va tornar a la posició, llavors doncs no va ser sancionat. Verstappen, que havia guanyat una posició respecte a Lewis Hamilton, va ser sancionat amb haver de tornar a la posició al pilot anglès, amb la mala sort que Hamilton ja havia perdut més places, i això doncs li va complicar una mica la cursa a Verstappen. I el toc que va canviar tot a Matering va ser un toc amb el mur de Lance Stroll, que en el primer terç de la cursa, aproximadament sobre la volta 15, una cosa així, va abandonar, va deixar el cotxe a una escapatòria i va provocar un virtual safety car, amb la mala sort de que el líder de la cursa, en aquell moment era Lando Norris, li va agafar just havent passat ja la línia de pit lane, no va poder entrar, i això va ser que tots els seus rivals doncs s'hi fessin, i bueno, li va perjudicar, va passar de lluitar per la victòria a lluitar pel podi, i realment va ser el detonant de la cursa que va fer que Antonelli guanyés la cursa. Va parar Antonelli sent el primer de la resta del món, i va aconseguir doncs fer-se amb un liderat que ja no tornaria. I bueno, doncs bàsicament això va ser el més destacat. També podem tractar ràpidament la polèmica que va haver entre els pilots espanyols, entre Sainz i Sainz, que ja venia de la primera volta a la sortida de perjudicar la cursa de Hülkenberg, si no m'equivoco, i doncs a meitat de la cursa va tenir un toc. Bueno, no va ser un toc, va ser que va acorralar a Fernando Alonso. Jo crec que, bueno, que Sainz doncs no va mirar els retrovisors i la sanció estava ben aplicada. Sí que crec que Alonso va exagerar una mica després als micròfons de la son, dient que havia posat la seva vida en risc. Bueno, jo crec que tampoc és per tant. Però és veritat que tenim una més, i sembla molt el que va passar a Bakú fa uns 3 anys, entre ells dos, i bueno, va ser sancionat Sainz, que finalment ja va abandonar perquè tenia danys al cotxe de l'incident de la sortida. I bueno, no sé si vols fer algun comentari més sobre la cursa.
2: No, sobre Matrim comentar que també vam tenir Fórmula 2 i Fórmula 3. A la Fórmula 3 vam tenir dues carreres llargues. A la carrera de sprint vam tenir victòria per Teofil Nael de Campos. A la carrera, a la Feature Race 1 vam tenir victòria per Pedro Clerot, i a la Feature Race 2 vam tenir victòria per Tuukka Taponen. Carreres absolutament sudíferes, sí, horribles, i estem parlant de Fórmula 3, ojo. Accidents bastant forts a aquestes curses, per cert. I a la Fórmula 2 vam tenir victòria per Ritoma Villata a la carrera de sprint i Dino Beganovic a la cursa ràpida. Repasso quatre resultats de les categories minoritàries sense entrar a la secció, perquè no ens donarà temps a posar la intro. Anem amb el GT World Challenge, que per cert, ens han confirmat l'acreditació al circuit de Catalunya per aquest 3 i 4 d'octubre. Ens vam quedar per la cursa de Misano, després de Misano vam tenir Magnicurs, amb victòria de Dani Juncadell i Jules Gounon a la carrera 1, i victòria del Lionsspeed GP a la carrera 2 amb el 911 número 80. Després a Nürburgring vam tenir victòria per Come to You Racing amb el seu Aston Martin Vantage número 7. I ara ja entrem a Zandvoort i després vindran a Barcelona amb aquest campionat europeu del GT World Challenge. Hem tingut European Le Mans Series aquest cap de setmana a Silverstone, victòria per l'Algarve Pro Racing número 25 a LMP2. Després a LMP3 hem tingut victòria per el RSGP, el número 85, i en el cas de GT3 hem tingut victòria pel Team Qatar by Iron Lynx, el número 62, amb el Mercedes AMG GT3. Hem tingut també DTM, amb victòries de Ben Dorr i de Marco Wittmann aquest cap de setmana, precisament a l'anell de Sajonia, de Saxònia, a Sachsenring. A la IndyCar, Palu ja es va proclamar campió del campionat durant aquest mes d'agost, a falta de dues curses, de fet, i bé, ja no és notícia. Sí. Després a Laguna Seca l'altre dia va
1: cinquè
2: guanyar...
1: Cinquè títol, no?
2: McLaughlin, cinquè títol. I poca cosa més. Diríem la NASCAR...
0: Mentre ho busques, Tony Bou, 40 mundials.
1: És veritat, també.
0: Ha aconseguit.
1: Té més campionats que edat. És una cosa... Sí.
0: Té més campionats que edat. És veritat. I a MotoGP aquest cap de setmana a Àustria.
2: Victòria per Kyle Larson a la NASCAR i poca cosa més. Fórmula 1 no tenim fins la setmana següent amb el Gran Premi de Malàcia.
1: No, és Bakú. Bakú dins de dues setmanes.
2: Tindrem dues en carrera llarga doble de Fórmula 2 i poca cosa més. Els horaris d'Àustria, a les 3 l'esprint, a les 2 la cursa.
0: I efectivament, així.
2: I fins aquí l'angle de Miramar de tornada d'estiu. Moltes gràcies per sentir-nos i fins la propera.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc o d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.
0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió. La guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.

0: Hendrix arriba a Londres després de d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
1: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, actuar després, ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí. Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament. És a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: ho havia sentit. I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes.
0: I moltes. Cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. La gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista, i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh?
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya en la seva veu. La desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud. Soc aquí, son així, i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però bé.
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll. Sí, sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir, i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano. En aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que déu-n'hi-do, el baix i la bateria. En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat, la guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument. Serà un paisatge sonor, com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, la que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry.
1: Bueno, no sé. Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, te pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs... No sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... Se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que... Qui, on està l'origen del rock and roll? Si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... Aquí aquest dilema, no? Suposo que aquí a la vessant és els blancs i els negres, no?
1: Per uns... Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música. Però qui realment va posar en escena, possiblement, amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs... Muddy Waters, possiblement, seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec... No he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dóna la impressió, i crec que... No sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament. Ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel Steel Cut de Blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vas adonar de que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i el Steel Cut de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, Steel Cut de Blues, estic al de Blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i
1: moltíssimes. Però és cert que quan veus la aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres, Compte. Escolteu un Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre. Però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí.

0: Però entrem una mica en matèria. Anem al context actual i aquí sí que hi ha... també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, del blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca, no busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim, que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ty Segall, en aquí, sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa...
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008, 2009-10, i després em penso que el 12 en fa dos. Eh? I, bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos, i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia, i bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara, el 2025, i que és absolutament meravellós. Simplement ara, doncs, continuem, no?
0: Sí, en aquesta, però tot i així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat, també més íntim, no?
1: Sí, de fet, és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la propera la cançó és Every First, o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa sí. tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara en posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica doncs un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement doncs el 2000 era una data que marcava uns anys abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els
1: no?
0: contrapunts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord, en aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: cosa. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc, psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.

0: Ty Segall en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix. Connecta directament amb el Hendrix més essencial.
1: Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
0: Sí, però comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que aquí els tenim, no?
1: Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
0: sí,
1: i que...
0: Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
1: Exacte.
0: Passem de... Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
1: Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
0: Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present. Don't care what me singing.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 15 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi de llistat de zones de mercat residencial tensionat. La regidora d'Habitatge defensa que les al·legacions presentades busquen garantir un habitatge en unes condicions assumibles. El Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. I amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. Enguany la iniciativa girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I abans de començar, ara ve una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. El consistori defensa que mantenir aquesta qualificació és necessari per continuar aplicant mesures de contenció dels preus de lloguer i garantir l'accés a un habitatge assequible. Mollet va ser inclòs l'any 2024 en el llistat de municipis considerats zona de mercat residencial tensionat. Ara, però, la Generalitat planteja deixar-lo fora d'aquest àmbit de protecció, una decisió que l'Ajuntament considera que no s'ajusta a la situació actual del mercat de l'habitatge a la ciutat. La regidora d'Habitatge, Marina Escribano Maspons, defensa que les al·legacions presentades busquen garantir que els ciutadans de Mollet puguin accedir al mercat de l'habitatge en unes condicions assumibles i amb un límit al preu dels lloguers. El govern municipal considera que la realitat del municipi encara fa necessari mantenir aquest topall.
2: I si dins d'aquesta zona de mercat residencial tensat, entre d'altres, doncs ens permet que es limiti els preus del lloguer, ens permet topar i, per tant, doncs, que no es vagin incrementant de forma progressiva, no? Com es troba molta gent que està en el seu habitatge i que la persona propietària doncs, puja doncs, uns increments de vegades inexplicables i abusius, permeteu-me dir també, i això doncs, fa perillar moltes vegades la permanència en aquest habitatge. Per tant, com vam dir a l'estiu, quan vam saber-ho, que presentaríem al·legacions, que no estàvem d'acord, que calia tenir en compte quina era la situació real de Mollet.
0: La proposta per retirar Mollet de la zona tensionada es basa en diversos indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de l'habitatge. Entre aquests criteris hi ha el percentatge de salari que es destina al pagament de l'habitatge i l'increment dels preus en relació amb l'IPC. La regidora considera, però, que aquests indicadors s'han analitzat d'una manera massa freda i aritmètica i que no tenen prou en compte la realitat que viuen les famílies i les persones que busquen un habitatge a Mollet.
2: Al final, quan tu apliques un parell d'indicadors de forma freda i automàtica, et deixes davant d'una realitat, una realitat palpable, i és que Mollet i molts altres municipis doncs estan veient com hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és inassumible per les economies de les famílies. Per tant, més enllà de que puguin haver aquests indicadors, hem de veure realment el conjunt.
0: Des de l'Ajuntament també remarquen que el topall dels lloguers és una mesura que necessita temps per poder desplegar tots els seus efectes. Per aquest motiu, consideren que retirar ara aquesta protecció podria ser prematur i obligaria en un futur a tornar a aplicar-la si els preus de l'habitatge es tornen a disparar.
2: I si sortim d'aquest mercat tensat, ens podem trobar que l'any que ve o l'altre hi haguem de tornar a entrar, perquè, evidentment, aquestes mesures es fan per poder tenir un impacte, i el tenen, jo considero que el tenen, però necessitem mantenir-les en un cert temps, durant un cert temps, perquè puguin tenir un impacte molt més durador.
0: L'Ajuntament de Mollet defensa així la continuïtat del municipi dins la zona de mercat residencial tensionat com una eina per contenir els preus i protegir les persones que viuen de lloguer davant les dificultats actuals per accedir a un habitatge assequible. Properament s'haurà de tenir una resolució final i aquesta s'aplicarà a partir del març de 2027.
1: Mollet al dia. Notícies.
0: El Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. L'autor convida els lectors a descobrir un Jesús que, més enllà de la seva dimensió religiosa, es mostra com una persona que sent, escolta, pateix, reflexiona i pren decisions, connectant així amb experiències comunes a qualsevol ésser humà. Durant la presentació es va explicar que el llibre combina el rigor acadèmic amb un llenguatge accessible. Duran, format en medicina, filosofia, ciències religioses i teologia bíblica, analitza els evangelis per identificar quatre dimensions essencials de la persona: la física, la mental, l'emocional i l'espiritual. Així ho ha explicat a Ràdio Mollet.
3: Curiosament, el llibre el que fa és la reflexió de que cada un dels quatre evangelistes ens apropa a un Jesús des d'aquestes dimensions diferents. Llavors és una reflexió, una aproximació a una mirada del Jesús històric, del Jesús persona humana, des de cada una d'aquestes quatre dimensions que explicarien a l'ésser humà com som.
0: L'obra parteix dels relats dels evangelistes Marc, Mateu, Lluc i Joan, que segons l'autor ofereixen diferents mirades complementàries sobre Jesús. Aquest enfocament permet entendre millor les seves accions, els seus ensenyaments i la seva relació amb les persones i també amb Déu. Un altre dels aspectes destacats del llibre és el diàleg que estableix entre els textos evangèlics i els coneixements actuals sobre el cervell i el comportament humà. Duran planteja que alguns episodis de la vida de Jesús poden interpretar-se també des de la comprensió dels processos mentals i emocionals propis de qualsevol persona. Un dels capítols que han destacat del llibre és el missatge històric que tenim sobre Jesús, i en aquest sentit hi apareix un decàleg on s'explica com era vist el Jesús que passa pel segle primer.
3: Quin missatge ens dona, què ens transmet aquest Jesús històric, que per les persones de fe esdevé una referència també en espiritualitat, no? I elaboro com un petit decàleg 10 maneres en les que se'ns explica aquest Jesús que passa pel món al segle primer i que ens revoluciona la concepció d'aquesta relació entre l'ésser humà i el Déu que ens ha creat.
0: De fet, el director de la Fundació Sanitària Mollet ha comentat com apliquen una d'aquestes quatre dimensions de l'ésser humà en els serveis que presten. L'exemple és el servei de salut espiritual.
3: La veritat és que tenim la sort, des de la Fundació mateixa, per exemple, de desplegar aquestes dimensions també a través dels serveis. Per exemple, el servei de salut espiritual explica una mica aquesta dimensió transcendent, que és antropològica, que no és religiosa. És des de qualsevol mirada, independentment de la religió que abracem, fins i tot des de l'ateisme o des de l'agnosticisme, l'ésser humà és espiritual en si mateix. Per això, en l'hospital mateix, tirem endavant aquest projecte de salut espiritual, o de salut social, o de salut emocional, no? Més enllà de la salut física, que és el que ens ocupa, sobretot, consultes, quiròfanos i tot això.
0: La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, s'adreça tant a persones interessades en la fe com a lectors interessats en la cultura, la història o la filosofia, i convida a redescobrir la figura de Jesús des d'una mirada actual i accessible.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps de la xarxa que ens porta en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous.

0: I setembre és sinònim de tornada a la rutina, de nous horaris i també de propòsits per al nou curs. Entre els més habituals hi ha aprendre idiomes o millorar el nivell d'una llengua que ja coneixem. Precisament aquests dies, l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet registra un augment de l'interès per estudiar anglès i francès. Des de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet expliquen que l'inici del curs acostuma a portar un autèntic boom de persones interessades a apuntar-se a classes d'idiomes, una tendència que aquest setembre es fa especialment visible en els cursos d'anglès i de francès. L'interès, segons apunta Carles Estrada, cap d'estudis de l'EOI de Mollet, se centra sobretot en els nivells més alts.
1: Nosaltres només fem anglès i francès aquí a Mollet, i sí que hem notat una tendència en general als nivells alts, però de totes maneres també els primers acostumen a estar molt plens. Va com va, la veritat és que més o menys ens mantenim d'un curs a l'altre i no hi ha grans diferències en aquest sentit, no?
0: Des de l'Escola Oficial d'Idiomes ja ho tenen tot a punt per encarar un nou curs en el qual han apostat per adaptar-se als nous temps i a les necessitats dels alumnes. Una de les principals novetats d'aquest curs són els nous cursos semipresencials d'anglès. Aquesta modalitat s'ofereix des del nivell B1 fins al C1 i combina l'aprenentatge presencial amb el treball en línia, una fórmula que permet adaptar millor la formació a les necessitats dels estudiants. Així ho ha comentat Carles Estrada.
1: Aquest any, a més, també proposem cursos semis de B1 fins a C1, és a dir, de B1, B2, B2.1 i C1 d'anglès. Els semis són uns cursos que el que impliquen és que tu vens presencialment un dia i l'altre dia, en principi, és treball que es fa des de casa, des de plataforma online, etc.
0: Les classes del nou curs començaran el pròxim dia 21 de setembre, tot i que el curs és a tocar. Carles Estrada ha afirmat que encara hi ha la possibilitat de formalitzar la inscripció per les persones interessades a incorporar-se a l'oferta formativa de l'escola.
1: En principi, el curs nosaltres el comencem oficialment el dia 21. Ara estem acabat ara mateix la preinscripció i el missatge important és que tots aquells que no hagin estat alerta i no hagin pogut preinscriure's, doncs que sàpiguen que nosaltres encara tenim la matrícula oberta i que els estem esperant.
0: Les persones que vulguin obtenir més informació o tramitar la seva inscripció poden posar-se en contacte amb l'escola a través del correu electrònic eoimollet@xtec.cat o consultar la seva pàgina web eoimollet.cat. També es pot acudir directament a la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mollet, situada a la Rambla de Pompeu Fabra número 1. Encara hi ha temps per començar el curs amb un nou repte, aprendre idiomes i convertir un propòsit de setembre en una realitat. I amb l'arribada de setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. Fer més esport, cuidar-se i començar una activitat física són alguns dels propòsits que moltes persones es marquen amb l'inici del nou curs. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda de persones que decideixen començar a fer esport i incorporar l'activitat física al seu dia a dia. El propietari i entrenador d'Avant, Àlex Musac, explica que el setembre és un moment especialment actiu per al centre. Moltes persones aprofiten la tornada a la rutina per fer un pas endavant i començar a cuidar més la seva salut.
2: Ara que és un mes que la gent es posa una mica les piles i busca al final trobar una mica més un lloc per tenir una mica l'adherència aquesta a l'esport o a la força i no acabar fent aquests altibaixos d'ara ve l'estiu, ara ho deixo, ara estic 2 mesos aquí, allà. Però sí, aquest mes és bastanta demanda i moltes classes doncs, plenes ja i amb llista d'espera d'alguna zona, d'algun grup.
0: Però els motius per posar-se en forma van molt més enllà de l'estètica. Segons Musac, la majoria de persones que arriben al centre ho fan amb l'objectiu d'adquirir bons hàbits i incorporar l'esport com una rutina estable. Segons afirma l'entrenador personal, la principal meta és guanyar energia i trobar-se millor en el dia a dia.
2: Nosaltres, el públic que generalment més ens ve i realment també és com una extensió de meva, de com a entrenador i de la resta de treballadors, és una mica agafar com l'adherència a fer bons hàbits, a moure'ns, a aprendre a estructurar una mica com hauríem d'entrenar força, ja no només dependre de nosaltres, algun dia si no hi som o desapareixem, no fer-los dependents, i al final ensenyar això, que no cal fer-ho perfecte, i a vegades doncs, anar fent una mica, tot i tenir una lesió que ens hem trencat la cama, doncs ostres, anem a fer una altra cosa, o ara no podem córrer, doncs fem una altra. I en aquest sentit, doncs, l'objectiu una mica que ens ve la major part de la gent és d'això de, ostres, em vull sentir millor, vull tenir més energia, em vull sentir més desinflat de la panxa, etc.
0: El repte, però, és aconseguir que aquest impuls de setembre no quedi només en un propòsit de temporada, i és precisament aquí on, segons Àlex Musac, hi ha una dada positiva. Molts dels clients que comencen acaben mantenint-se durant temps.
2: La retenció del client és bastant elevada. Ens anem cap als 2-3 anys de continuïtat i no hi ha massa rotació. És a dir, al final nosaltres treballem a 3 mesos vista, per tant, si una persona comença és que realment és el seu moment i la podem ajudar i aconseguir el seu objectiu, ja sigui fer força per alguna cosa més de baixada de pes o rehabilitació o alguna prova física, pujar de pes, el que sigui, i en aquest cas, doncs sí, bastanta demanda i poca gent, en principi, dels que venen, perquè ja està reservat, abandonaran això al pas d'un mes o dos.
0: El setembre, per tant, es presenta com una bona oportunitat per començar de zero, recuperar una rutina que s'havia deixat aparcada o simplement dedicar més temps a un mateix, un propòsit que pot començar amb unes primeres sessions i acabar convertint-se en una nova manera de viure el dia a dia.

I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. La iniciativa s'emmarca dins del pla educatiu d'entorn del consistori molletà i enguany girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. Serà demà dimecres, dia 16 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la jornada a partir de la 1 del migdia. La benvinguda i presentació de l'acte anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, juntament amb la regidora d'Educació, Laura Jara. Posteriorment tindrà lloc la ponència Gestió de l'estrès i autocura dels equips educatius a càrrec de Laura Torrella, directora del CER, el Centre de Salut i Benestar de Barcelona, i formadora des de fa més de 12 anys. La jornada finalitzarà al voltant de les 2 del migdia amb una ronda de precs i preguntes i un petit refrigeri. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat al·legacions contra la proposta de la Generalitat d'excloure el municipi del llistat de zones de mercat residencial tensionat. La regidora d'Habitatge defensa que les al·legacions presentades busquen garantir un habitatge en unes condicions assumibles. I el Casal Cultural de Mollet ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre La dimensió humana, el Jesús dels Evangelis, de Jaume Duran, president de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'una obra que proposa apropar-se a la figura de Jesús de Nazaret des d'una perspectiva humana i propera. Amb l'arribada del setembre també arriba el moment de recuperar rutines i posar ordre als hàbits després de l'estiu. El Centre d'Entrenament Personal Avant de Mollet viu durant aquestes setmanes un augment de la demanda. L'Ajuntament de Mollet ha organitzat un any més una trobada d'inici de curs dirigida a la comunitat educativa del municipi. Enguany la iniciativa girarà entorn de l'estrès i l'autocura dels equips educatius. I nosaltres ens acomiadem aquí, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre. Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimarts i com cada setmana és el torn de la Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa i en representació del partit. Ens acompanya com és habitual el seu regidor i portaveu, Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Com cada dimarts, doncs fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem parlant de fets que van tenir la setmana passada. Posem el focus en divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, un acte en el qual vosaltres us hi vau adherir un any més, primer amb la tradicional ja cercavila que feu des d'Esquerra i després també amb aquesta ofrena floral en l'acte institucional. Sergi, comentem aquesta diada.
1: Sí, ja ho has resumit a la perfecció. Un any més, doncs, no hem innovat perquè ens agrada el format que des de fa anys doncs, fem per l'11 de setembre a Mollet, que sempre hem dit que creiem que aquest dia la ciutat hauria de tenir molt més pes, hauria d'haver molta més activitat al carrer, i nosaltres, no, pues, amb el granet de sorra que podem, que posem i li donem la importància que per nosaltres té la Diada Nacional, que és molta, doncs amb aquesta tradicional cercavila que cada any, no, doncs aplega no només a militància i amics d'Esquerra, sinó que persones que passegen, que passen, doncs es queden, pregunten, participen, i això doncs també és molt bonic, i acompanyar-nos fins a l'acte institucional, que ja ho vam poder comentar divendres a la ràdio també, però que volem destacar doncs el fort caràcter associatiu que té aquest 11 de setembre a Mollet, i això sempre ho hem destacat com un valor molt important, no? És a dir, que més de 60 entitats a la ciutat doncs, hi participin, no? En l'ofrena floral, i que algunes altres doncs, també ho facin, no participen físicament, però també s'adhereixen a aquesta data, doncs hi dona el pes que té, no? També a una Diada Nacional on nosaltres reivindiquem, no? no només la identitat catalana, i que la identitat catalana doncs, es pot viure de moltes maneres, no? I ho reflecteixen, no? Un cop més, com he dit abans, doncs les pròpies entitats, la diversitat d'àmbits, de persones, d'orígens, no? De religions, etc. I també nosaltres, doncs, no, com no podria ser d'una altra manera, és una diada, és un dia també per reivindicar la llibertat de Catalunya, no? Que és el nostre horitzó polític, i que per tant doncs, és una excusa més, no? per reivindicar-ho i per apropar-ho a la ciutadania. I per tant, doncs, contents del desenvolupament del dia, no va ploure, això també és d'agrair, no va fer excessiva calor, també és d'agrair.

0: aquest any un any més en el que és la marxa de torxes que es fa aquí a la ciutat.
1: Sí, és un acte també molt extès a tot el país pel simbolisme que té, no?, amb la derrota el 1714, per això commemorem, no?, l'11 de setembre, uh-huh. I per tant sí que és veritat que amb els anys s'ha, doncs, diluït una miqueta, no?, la participació de la ciutadania, no?, en aquest acte, potser no es dona tant a conèixer, no?, però en tot cas nosaltres, doncs, posem el nostre granet de sorra sempre que podem, com fa dècades, perquè creiem que també, doncs, com deia abans, és un acte simbòlic, no?, però que també reflecteix, doncs, aquells valors, no?, i aquells principis que defensem, com és, doncs, la independència, i que, per tant, doncs, sempre hi serem en aquesta i en totes aquelles aquells actes i reivindicacions que es facin, que vagin, doncs, en aquesta direcció, conjuntament també, doncs, amb altres partits polítics, entitats, etc, que també hi participen.
0: Mm-hmm. I seguim parlant de la Diada, però marxem de Mollet, perquè pel matí assistiu a l'acte institucional, però després a l'hora de dinar, doncs, acudiu al dinar popular i a l'acte anual que se celebra des d'Esquerra Republicana per celebrar aquesta Idea Nacional de Catalunya. Que ens pots comentar d'aquest acte polític? Quins temes es van desprendre?
1: Sí, va ser un acte amb més de 500 persones, no?, que se celebra també cada any al centre de Barcelona abans d'anar a la manifestació, uh-huh. I més de 10, ara no me recordo exactament, però més de 10 militants d'Esquerra de Mollet, doncs vam anar-hi, no?, i vam poder no només dinar, no?, que és el centre, no?, d'aquest dia, sinó que també, doncs, durant l'acte polític, doncs, vam poder parlar de lo que he dit abans, no?, de com entenem que volem que sigui Catalunya, no?, que sigui un país lliure, però que també sigui un país d'acollida, que sigui la casa gran de tothom, no?, que tothom se senti acollit, que tothom tingui les mateixes oportunitats. També, doncs, vam parlar d'aquell finançament que creiem, doncs, que hem d'aconseguir, que hem pactat, però que no s'està implementant, l'amnistia, en fi, moltes qüestions, no?, que estan en l'ordre del dia de la política nacional i que creiem, doncs, que s'han de desencallar d'una vegada, perquè per una banda l'amnistia està aprovada pel Parlament i, per tant, és un mandat del Parlament, del Congreso en aquest cas, una llei orgànica que s'ha d'implementar perquè així ho ha decidit el legislador, i en el cas del finançament, doncs, les traves que posen moltes comunitats autònomes, totes, vaja, del PP i del PSOE, aquí no hi ha distincions, doncs creiem, doncs, que cal posar fil a l'agulla i solucionar-ho, perquè no només seran més recursos per Catalunya, sinó que millora, doncs, el finançament de totes les comunitats, i nosaltres mirem per Catalunya, òbviament, però creiem que és un finançament millor. I també va ser, doncs, un, ja que ho preguntaves, no?, doncs, un de les coses, doncs, que també es van parlar en aquest acte polític.
0: Mm-hmm. Doncs queda comentada la Diada, però no marxem del partit d'Esquerra, perquè la setmana vinent també hi ha una visita especial a la comarca per part de Junqueras, perquè hi ha aquesta reunió amb els industrials del Baix Vallès, una reunió en la qual, doncs, a vosaltres també hi assistireu. Sergi, comenta'ns una mica aquesta trobada, que també podrem comentar, doncs, de cara a la setmana vinent.
1: Sí, això sorgeix abans de l'estiu, on com a candidat a l'alcaldia de Mollet, no?, doncs em vaig posar en contacte amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès perquè volem parlar amb ells, volem recollir quines són les seves propostes, quines són les seves inquietuds, i també, doncs, que escoltin, no?, quines són les nostres propostes en un dels àmbits, doncs, més importants i de futur de la ciutat, que sempre hem dit que és un àmbit abandonat i que no s'hi ha donat prou importància, com és la indústria i el mantenir dels polígons industrials de la ciutat. Creiem que no és la millor forma, no? No estan les millors condicions i aquí, mm-hmm, cal molta inversió i molts diners per posar-ho al dia. Evidentment, no només l'Ajuntament, també la Generalitat, també l'Estat, però en tot cas l'Ajuntament, no?, com a terme municipal de Mollet, també té molt a dir. I per tant vam aprofitar i vam convidar també, perquè creiem, doncs, que també era important, doncs, que escoltés, no?, en aquest cas als empresaris del Baix Vallès, doncs, el president d'Esquerra, que al primer moment, doncs, va dir que sí, i per tant, doncs, dimarts que ve, doncs, ens reunirem amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès i per tant podrem parlar, però sobretot, i és una trobada molt enfocada, escoltar-los a ells, no? És a dir, que ens transmetin quines són les seves inquietuds, quines són les seves queixes, també és molt important, i també les propostes per poder-les recollir, i en els diferents àmbits, ja sigui a nivell nacional o a nivell municipal, doncs, impulsar aquelles mesures que siguin necessàries, perquè l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, la immensa majoria d'ells són petits empresaris, són autònoms que passen moltes dificultats també, no? I que són, al cap i a la fi, entre altres, qui generen ocupació i

0: riques del territori, especialment al Baix Vallès i especialment doncs, a Mollet. No? I per tant, doncs, bé, escoltar-los i ja ho podrem comentar setmana que ve, però en tot cas contents de la rebuda que ha tingut i també voldria no, ja agrair a l'Associació Industrials del Baix Vallès per sempre la seva predisposició des del primer moment a voler reunir-se amb nosaltres, escoltar-nos tots plegats.
1: Doncs com apuntaves, Sergi, un tema del qual en continuarem parlant quan es desenvolupi aquesta reunió. I ara parlem d'habitatge, perquè fa uns mesos doncs ens assabentàvem que Mollet deixaria de formar part de llistat de zones de mercat residencial tensionat i ara doncs, l'Ajuntament ha presentat unes al·legacions en contra d'aquesta proposta de la Generalitat. Quina és la vostra opinió respecte a aquest tema, Sergi?
0: Doncs, en primer lloc, ens sembla bé aquestes al·legacions. De fet, el mateix dia que aquesta notícia es va fer pública, per tant, des del primer dia que vam conèixer que Mollet sortiria d'aquesta zona tensionada d'habitatge, ja vam demanar públicament doncs, que l'Ajuntament de Mollet presentés al·legacions. I, per tant, si finalment ha estat així, és una bona notícia. Cal dir que no hem escoltat l'opinió del partit majoritari del govern, ho hem escoltat de la mà de la regidora d'habitatge, dels comuns, tot el aquest tema, però no hem escoltat quina és l'opinió que té el PSC sobre aquest tema, perquè ells són els responsables de que Mollet hagi sortit de la zona tensionada d'habitatge, perquè ells governen la Generalitat. No estic culpant, evidentment, el govern, el PSC de Mollet, no? Perquè la decisió no ha doncs ha sortit d'ells directament, però sí del PSC, dels seus companys al govern, i que dies abans havia vingut la pròpia consellera d'habitatge a Mollet, la senyora Sílvia Paneque, a anunciar doncs, que hi hauria una reforma d'una llei per tal de tenir més habitatge a les ciutats i als pobles de Catalunya. Bé, que un divendres escoltem això i que al cap de quatre dies doncs, l'altra notícia, una de cal i una d'arena, i no escoltar ni a l'alcaldessa ni a ningú cap membre del PSC, doncs parlar d'aquest tema doncs a nosaltres ens sorprèn. No sabem si per convivència no, amb el que pensen els seus companys de partit o perquè realment creuen que això no és important. En tot cas, sí que vull dir que en aquest ple de setembre que se celebrarà la setmana que ve, doncs presentarem una moció que hem registrat avui sobre aquest tema i alguns altres en matèria d'habitatge. Ja ho podrem comentar també més detalladament la setmana que ve, però creiem que era necessari posar aquest tema damunt la taula perquè l'habitatge és un dels principals problemes dels molletans, dels catalans, i hem de parlar del tema i justament amb això no demanarem directament presentar al·legacions perquè ja s'ha anunciat que es fa i per tant doncs, ja ens sembla bé i donarem suport, sinó també, doncs, si està la Generalitat a fer també altres coses que han promès, que no estem veient, que serien bones per la ciutat i que de moment només hem vist el titular. I per tant ja ho podrem parlar més en detall, però també volia aprofitar no, que aquesta pregunta que m'has fet per dir doncs, que en el proper ple de setembre, de dilluns 29 o 28, ara no me recordo exactament el dia, 28, presentarem una moció justament sobre aquest tema i algun altre d'habitatge.
1: Doncs queda comentat aquest tema, ens queda un minut i mig. Sergi, parlem de temes més festius, perquè aquest divendres arriba una nova edició de la Fira d'Artesans d'aquí de la ciutat i enguany doncs, t'hem vist molt participatiu perquè també doncs, has ajudat a configurar no, aquest tapís de ganxet que és una proposta doncs, sí. Nova d'enguany.
0: Sí, no és l'únic dia, aquesta setmana ha estat intensa, però aquesta setmana continua, per tant tornaré. La veritat que era una iniciativa molt bonica no, que va sortir justament de la pròpia Fira d'Artesans i de la qual doncs, hi col·laboren moltes persones. De fet, el primer dia que hi vaig anar i a la sala de la Marineta no hi cabíem, per tant, doncs, hi havia una molt bona acollida. I, com bé has dit, doncs, esperant la Fira d'Artesans, no és la primera vegada que dic que per mi és dels actes més bonics no, de la ciutat, no només pel caràcter que té, no, sinó també per totes les activitats també que es fan fora no, de la pròpia Fira d'Artesans, no, totes les entitats castellers, els gegants, el Centro Aragonès, el Centro Andaluz, les Habaneres, en fi, molts actes, moltes activitats, xocolatada popular, sardinada popular, totes les activitats que surten i que la veritat que omplen més enllà de paradetes, no, que potser és el principal, però que omple també de molta activitat tres dies. No? I per tant, divendres ja anirem a la a la presentació, donarem voltes cada dia i anirem a tots els actes que se celebraran, perquè la veritat crec que hem de reivindicar aquesta Fira Artesans com una de les millors de Catalunya, no només per la qualitat, no, sinó per també la quantitat de coses i d'activitats que es fan i que surten, no, de la pròpia ciutat i de la gent que organitza. Mm-hmm. I per tant, doncs, enhorabona per aquesta 42a edició i esperem que hi vagi molt bé. Segur que va molt bé perquè cada any és un èxit.
1: Doncs segur que sí, en tot cas un cap de setmana intens, i amb això posem punt i final a aquesta conversa, Sergi. Ens trobem ben aviat pels carrers de Mollet. Mm-hmm. I gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 2:15 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Jo estava embarassada 19 setmanes, llavors el dimecres anterior al part vaig ingressar a urgències perquè tenia pèrdues i allà em van dir que no hi havia líquid amniòtic i que, per tant, la meva filla no tiraria endavant.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Teresa Vinyals Massaguer.
1: El dia del part va ser l'11 de l'11 del 2020, que era un divendres, i la meva filla es deia Llum.

Vaig estar ingressada doncs, des de dimecres a la matinada que vaig entrar a urgències, tot dijous, i llavors em van programar el part per al divendres al matí. Jo estava molt espantada perquè no sabia... Sí, tenia molta por de veure la meva filla, no? A dir, ostres, estic de 19 setmanes, com serà? Sentiré rebuig o la sabré agafar, no? Això em feia por. Tinc una mica confús el moment d'arribar a la sala de part perquè jo estava en un estat de xoc per tota la situació, no? I recordo que em va venir a buscar un salador a l'habitació, però no, si ara em preguntes quin trajecte vas fer, no sabria dir-te si em van baixar per un ascensor. O sigui, no me'n recordo d'això. Llavors, un cop a la sala de parts, va venir la llevadora i em va explicar una mica doncs, com funcionaria. I el que més em va sorprendre va ser que em va dir abans que jo acabi el torn, a les 3, la teva filla haurà nascut. No? Clar, jo tinc una filla gran... I, clar, entrar a quiròfan a les 10 per les 3, haver donat a llum, em semblava una cosa molt express, no?

0: Jo sóc monoparental i jo volia que m'acompanyés la meva llevadora de part a casa, que va ser la llevadora que em va atendre en el part de la meva filla gran, perquè jo hi tinc molta confiança i sentia que ella em donaria molta tranquil·litat, que és el que necessitava. Llavors, al principi de donar-me la medicació per arrencar el part, me'n recordo que jo tenia moltes ganes de xerrar perquè estava molt nerviosa, no? Estava estirada, vam poder apagar les llums una mica, no? Com aquest ambient més càlid i no tan quiròfan. Feia molt que no veia a la llevadora de part a casa, perquè la meva filla ja, la gran, quasi tenia 3 anys en aquell moment. I com que vam aprofitar com per posar-nos al dia, com si estiguéssim fent un cafè, no? Estava com dissociada, no?, de l'estat mental. Era estrany. A poc a poc, doncs, em van començar a arribar contraccions cada vegada més fortes i llavors ja sí que no vaig tenir gaires ganes de xerrar més. Jo tenia molta necessitat d'intimitat i tranquil·litat. La llevadora de part a casa, doncs, em va poder fer, doncs, alguns massatges. Recordo que em va posar olis essencials perquè tot avancés una mica amb més calma i recordo que les contraccions van avançar molt ràpid. Llavors recordo això, no?, que la pujada de la intensitat va ser bastant heavy i que jo no m'estava sapiguent situar molt bé. Em van deixar una pilota, però estava poca estona la pilota i em volia aixecar, com molt de malestar en general a tot arreu. Estava com incòmode en tot en general i estava molt en la queixa, no? Vaig demanar que em canviessin la via de mà. Bueno, estava bastant en la queixa. I llavors va haver un punt que això sí que ho recordo bé, no? Com un punt de claredat mental, no? De dir, aquest part no està funcionant perquè jo no estic podent deixar anar. Estava espantada, no volia que això estigués passant i el part requereix això, no? Un deixar anar, un rendir-te a l'experiència que jo no estava podent assimilar en aquell moment. Quan em va arribar com aquesta claredat de dir necessito ajuda per deixar anar perquè estic molt aferrada a això i estic molt en la ment, no? I el part requereix molt poca ment, requereix molt de cos i jo no estava podent sostenir aquesta situació. Llavors vaig demanar que si em podien posar l'epidural perquè ja era un dolor que no podia sostenir. Jo crec que jo sentia un dolor físic, però que no era tan real. És a dir, que només un dolor de tristesa. I llavors aquí sí que va arribar la pitjor part, no?, del part. Van entrar tot un equip. Ara no recordo quantes persones eren, però potser ens van ajuntar allà dins, no sé, 5-6 persones. Van obrir la llum, em van fer estirar en una posició que jo no estava gens còmoda. M'estaven demanant... O sigui, jo estava que no podia entendre el que m'estaven dient, com que firmés el consentiment informat i com moltes coses que jo en aquell moment era com... poseu-me la pistola, deixeu-me tranquil·la, no? Poseu-m'ho fàcil. I no va poder ser fàcil aquest moment. I sento que això també va trencar una mica tota la màgia, no? Que les meves llevadores, les dues, havien estat tinguent tanta cura d'aquesta màgia, d'aquest moment, de tot tractat amb cura, tot càlid, tot tranquil, no? Aquest moment tinc mal record. Jo no sabia què era l'epidural, perquè la meva filla gran havia nascut a casa i això va ser molt nou per mi. I un cop vaig tenir l'epidural, encara no havien sortit tot l'equip Quasi no havien ni tancat la porta que ja d'una contracció va sortir la meva filla i una de les coses que també em va sorprendre és que va sortir la meva filla junt amb la placenta tot d'una contracció. Em va sortir agafar-la com aquest instint de mamífer de... I no volia que ningú la toqués. També en aquell moment sí que vaig tenir un lapsus de cap molt fort, no? Perquè me'n recordo que quan la vaig veure els hi vaig dir a les llevadores respira. I la meva filla no respirava. Era super raro tenir-la perquè tenia la pell super fina i era molt petita i quasi m'hi cabien les dues mans, no? Perquè, clar, estem parlant d'una setmana 19, era molt petita. Abans de parir m'hauria agradat saber que no tindria por d'agafar la meva filla. Sí, que no tindria por i que em semblaria preciosa. La vaig poder tenir sobre, li vaig poder dir el que necessitava dir-li i llavors em van deixar una estona per estar amb ella. I aquí també em va arribar un altre moment de sorpresa, no? Perquè jo pensava, quan me la donin, no la deixaré anar. Com deixes anar la teva filla, no? Però la deixes anar. A mi em va impactar molt el canvi de temperatura, no? Que la llum es va anar refredant i en aquest moment sí que vaig necessitar que ja se l'emportessin. Estic molt agraïda també de la llevadora de l'hospital perquè la va tractar amb molta cura. La va agafar amb un llençol, la va tapar bé, l'agafava amb mimo, amb delicadesa, no? I això va ser molt important per mi, aquesta dignitat amb què ens van tractar, no? I em van donar molt de temps, em va dir me l'emporto però si necessites que te la torni encara estaràs una estona aquí a la sala, te la puc tornar les vegades que necessitis, i això em va donar molta calma. Llavors em van donar la capsa del record, que és una capsa on te fan les empremtes de mans i peus. Em van donar una tarja amb el nom, que això també és una cosa molt important, perquè jo no vaig poder registrar la meva filla perquè tenia menys de 180 dies de vida intrauterina. Llavors no tens dret a registrar-la en el llibre de família. I el fet que allà a l'hospital la llevadora era una targeta, ja veus tu, és una xorrada, però que apuntés, no?, el nom i cognoms, ostres, em va reconfortar molt. Llavors també a la capsa la llevadora m'hi va posar unes lletres fetes amb, bueno, cosides així molt boniques i van ser les lletres que vaig fer servir, doncs, per enviar aquest WhatsApp, no?, a tot el meu entorn. Li vaig demanar a la padrina de les meves filles que em vingués a buscar i li vaig demanar sobretot que em portés una faixa per tapar la panxa i un jersei molt ample, no?, perquè era com que volia borrar la panxa i jo feia... apenas feia 5 hores que havia parit, però tenia molta necessitat d'això i tinc una imatge molt clavada d'esperant i de veure'm allà amb una motxilla i una capsa a les mans, la capsa del record que m'havien donat, pensant, què m'ha passat? De no estar entenguent què m'havia passat. El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada? Realment? O sigui, acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia... Es recomana que tu pareixis perquè després pots col·locar-ho molt millor en el dol. Jo ja havia llegit molt sobre el tema i sabia que això en un futur em faria bé. I certament em fa bé tenir aquest record, haver pogut tenir aquest moment i també haver pogut passar aquest trànsit que és el part, no?, per precisament aquest dubte que jo tenia sortint de l'hospital, no? Segurament hagués sigut pitjor si jo hagués estat amb una cesària i m'haguessin adormit i em desperto amb la panxa buida sense saber, no? Què ha passat? Però jo, si he de dir una cosa, és que a mi tenir tota aquesta informació prèviament em va salvar d'una manera extraordinària. I que la informació t'ajuda a prendre decisions que en aquell moment tu estàs tan abrumat amb tot, no? En un estat de xoc tan bèstia, sense poder pensar, que jo el fet de tenir com aquest recurs ja a dins em va ajudar a prendre moltes decisions, tot i que ara hi hauria coses que faria diferents, però a mi la informació em va ajudar molt, moltíssim, a poder decidir. Que se m'entenguin les paraules, però estic molt agraïda d'haver pogut parir la meva filla i espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades, perquè va ser l'únic moment que la vaig poder sentir, tenir, i no tindré cap altra oportunitat.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
6: El POU.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: Són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho tindria més, però bueno.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no? Que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
0: I apareix ell. Apareix ell.
2: Si jo parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
2: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
2: No, ojalà. Una cançó, és un temazo, eh? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
2: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
2: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, ¿no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
1: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
1: El que no van fer, exacte.
2: Sí, exacte.
1: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
2: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
1: Ràpidament,
2: Maldines,
1: no?
2: Maldines, que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
1: Que no Maldives.
2: I ja les he convidat, ja és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar-ho.
2: Ja ha caigut.
1: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
2: Les Maldines!
1: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
2: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
2: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
1: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
2: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
1: L'Ismael ho està esperant segur.
2: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
2: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
1: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
2: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària, ¿vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
1: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
2: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
2: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
1: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
2: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
1: Molt bé, en aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
2: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
2: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
2: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
1: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
2: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora de absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
2: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no. No, no pot ser.
1: Però i menys en aquest programa.
2: No, no, per no favor, nosaltres.
1: No fos cas.
2: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... I del Milton.
1: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
2: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
1: Molt bé, i ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
2: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
1: Amb els British Grenadiers.
2: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
2: Sí, m'ha salido medio venezolà.
0: Bueno,
2: m'ha sortit precorinxi.
1: I tu també has començat una mica, eh?
2: Este procés de reorganització nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
1: Una abraçada.
2: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
2: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
1: Mejor pedir perdón.
2: Que permiso. Bueno, en fi, no, això és horrible, això. Bueno,
1: sí, sí,
2: perdó,
1: és molt
2: terrible. M'estic desviant.
0: No passa res.
2: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins de detenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
2: I punt.
1: Podria ser un cicle mitjà,
2: bueno,
1: saps?
2: També... Sí, sí. Vas a fer...
0: Un PPI.
2: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons.
1: Hòstia, vale?
2: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, de robament de nadons, que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
2: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: and British Isle.
1: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, doncs ja no tant, però bueno.
2: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
1: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
3: I els militars van fer de militars?
1: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
2: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
1: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
2: Consideraven seu i...
1: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
2: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
1: exacte.
2: Fora per no mirar el que passa dins, no?
1: Exacte.
2: Quin era el pla? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
1: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarca per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
3: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
2: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
1: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
2: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
1: No, Grytviken...
3: Ja és una broma al propi nom.
1: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I al HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així. que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
2: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
1: Què em veniu aquí? Tu estàs planificant, tenen la il·lusió de... Vai, ja està.
2: Què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
3: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
1: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
2: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
1: esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
3: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
1: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
1: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
2: S'ha sortit.
3: Ha sortit.
1: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
1: Aquella dona fa por.
2: Feia molta por.
1: Quan va girar ser el seu marit?
2: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
1: Sí.
2: Vull dir,
1: hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
2: Exacte.
1: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
1: l'Albert. S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé. No,
2: clar, és un cabell perfectament pentinat.
1: Conservador britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
1: Amb els rulls.
3: Endavant.
2: Val,
3: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
2: A una residència d'avis.
3: Sí?
2: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
1: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell encarnat no? De l'ensurt.
3: No. Només cal preguntar-li als miners. Exacte.
1: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
3: Vale.
1: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya, cultural i socialment, França i Alemanya, pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, ja ho veiem amb Israel, pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
3: Hòstia.
1: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
3: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
1: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. O sigui, la Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
2: Aquest ha fregat el pal.
1: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
3: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
1: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. Vale?
2: Molt bé.
1: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
2: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
1: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
2: No ens oblidem.
1: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
2: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
1: Exacte.
2: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context i, clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
1: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
2: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
1: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a anell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
3: Però no era l'única persona.

0: Ella va venir com a Neia i Tit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia l'aposta... que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, i no sabia, doncs justament, que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire. A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones. Com anem?
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us ho explica. Doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal. Té altres temes també molt, molt famosos. I, per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val. Però als anys 80 sí, i Brothers in Arms. Aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos,

0: polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
1: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és... I és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però sí, ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esposar, desempascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
1: Tornarem a l'edat moderna?
0: Wow. Carai, carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
0: Tornem al Portes de Troia.
1: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
0: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
1: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
0: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, pot ser esa silla, no? Thatcher...
1: Ostres!
0: És horrible.
1: Yeah. Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, però ha entrat.
0: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, Malve. Anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
1: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats de la tercera i decena brigades d'infanteria.
0: I comptem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre. M'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
1: No? Tipus risc, no?
0: Sí.
1: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
1: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
1: No ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
1: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromp.
0: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan estan més a prop de Benny Hill, un personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
1: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron. I els gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
0: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
1: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
1: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu una ostra más per aquí. Este, yo creo que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
1: Doncs bé, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos nom, protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
0: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
1: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
0: Tot el dia per...
1: Jo crec que la gent allà camina, eh?
0: Vinga, va.
1: T'imagina't quan allà... ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
0: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja, me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
1: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
1: Perdó.
2: Gràcies. No.
0: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
1: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
0: Sandy.
1: El seu sobrenom és Surrenc.
0: Tachador i Surrenca.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Haig, eh? Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
1: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per supost.
0: Que això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
1: Exacte. Bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
0: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Port Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge. No? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
0: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
1: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes d'aparells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
1: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Port Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada de les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
1: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
0: És interessant això, eh?
1: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a la base dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
0: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs en un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
1: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, Avui ja estem gravant el programa.
0: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Honor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
0: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica,
0: vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
0: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 12:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
5: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 5:45 de la tarda.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
7: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 12:45 del migdia. Repetició dissabte a 1:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
8: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Bren, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al country folk ben fresc. Ens aportava temes del seu àlbum que ha editat recentment i que porta el nom com a treball discogràfic d'Amateur at Best. Concretament va sortir a la llum el 12 de juny de 2026 a través de Dark Doom Records. I hem escoltat un dels senzills, precisament aquest Shiver, d'aquest àlbum, i escoltarem un altre d'en Brent. Somehow Made It Out. Soc Rafael Corbí i això és una nova edició del Club del Country. Molt benvinguts i benvingudes. Avui, àlbums del 2026.

Aquesta és la música de Brent, que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi han artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, de la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. Tenim casos doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

boca que de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta, si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos, si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentira, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

magnífic, Souls Reckless 3, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country, el Demons in Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32, i People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38. A les llistes rockeres americanes va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat, doncs, és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada, doncs, com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hall on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, Necessito a Jesús. El que esteu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters,

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Arfish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom, Riding with the Devil, Arfish.

of heaven's gate. Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura, malgrat la seva edat, de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també.

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCoury, o aquest The Birds Know, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o el You'll Never Forget Her Until You Do.

darrera part del nostre espai amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Warton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio i la composició de cançons personalitzades. Són Mick i Diane Barton, que ens han acompanyat amb un parell de cançons d'aquest disc que han donat a la llum, aquest We the People. If They Don't Down to Country és el tema que tanquem avui la paradeta del Club del Country. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

la R, si la família. No hi ha confusió. S'ha sonat aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i la mot. El vent bufa

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.

penso caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu en